Ja, un, dos, tres, ja hi som tots.

Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit de flors.

hem escrit l'equipatge. Un nou paisatge, un circ que dibuixa. Xarango caminant per la corda fluixa.

El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

0: Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió. Parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos.
1: Benvinguts al nostre espai de salut que fem conjuntament amb l'Institut Català de la Salut, l'Atenció Primària i el CAP, lògicament el Centre d'Assistència Primària de Parets, i amb l'equip d'Atenció Primària del nostre municipi parlem més a més sobre temes molt interessants relacionats lògicament amb la salut. I avui, com no podia ser un altre en aquest mes de juny, hem de parlar de què? Doncs de la calor, de la prevenció de la calor, de que arriba l'estiu, que arriben els dies que s'allarguen i que ve de gust sortir de casa i aprofitar aquest temps de lleure per fer activitats a l'aire lliure. I la llista d'opcions és interminable, lògicament. Fer excursions, anar de càmping, banyar-se a la platja, a la piscina, viatjar o, senzillament, passar una bona estona en companyia de la família o dels amics. Doncs, d'una banda, tot i que l'estiu és una bona època per incorporar hàbits de vida saludable al nostre dia a dia, com ara fer activitats físiques o seguir una alimentació saludable, és alhora l'estació més propícia als excessos. I volem parlar de precaució, de la prevenció, sobretot en quant a la calor. I amb qui hem de parlar avui d'aquest tema? Doncs amb la infermera del CAP Parets, l'Alicia Gómez, que ella ens parlarà precisament d'aquesta prevenció que porten a terme des del Centre d'Assistència Primària del nostre municipi, una especial precaució, sobretot amb aquelles persones que són més vulnerables a la calor. Abans de res, li donem la benvinguda a Alicia. Bon dia i benvinguda a Rap 107.
2: Bon dia, moltes gràcies.
1: Com dèiem, arriba aquest temps que el protagonista, entre altres coses, són els excessos i també l'excés de calor, no?
2: Exacte, sí. I ara, bueno, ara ja hem començat, no? A més, amb totes aquestes onades de calor, que comencem ja i hem de tenir molta precaució.
1: I quins serien aquests col·lectius als que ens referim, potser que pateixen més?
2: Mira, nosaltres des del CAP donem molta importància, sobretot a col·lectius a gent gran de major de 75 anys, igual que a nens menors de 4 anys, perquè són els més vulnerables i el que moltes vegades pues, no demanen, no?, aigua o com es troben d'aquesta manera. Igual que persones pues, que tenen malalties cròniques, no?, persones que pateixen de pulmons o que pateixen de ronyons, no?, les persones diabètiques que poden tenir alguna complicació. També els discapacitats, tant físic, que tenen discapacitats físiques com psíquica, i persones amb malalties mentals també. I després sempre mirem pues, a aquestes persones que estan també en una situació social de vulnerabilitat, que són més dependents, la gent més gran, no?, que poden estar més aïllades a nivell social.
1: I com els podem ajudar, aquestes persones?
2: Bé, nosaltres és aquí el que fem és un seguiment, o venen al CAP també, i després ja donem nosaltres el que és un... com prevenir aquesta calor, no? Donem una miqueta d'informació i a més també tenim les companyes a domicilis que són les que fan una miqueta de seguiment i també telefònicament pues, anem trucant per veure sobretot pues, que estiguin bé si necessiten alguna cosa.
1: Que potser no hi pensem, no?, a vegades, altres tipus de col·lectius amb aquestes persones més vulnerables i, en canvi, des del CAP, com deies, no?, any rere any, quan arriba aquesta època de l'any, doncs penseu i teniu una constància que estiguin bé aquestes persones més vulnerables.
2: Bueno, i també a nivell de població, no?, que també es pot fer pues, una crida d'alerta pues, si tenim algun avi, no?, que viu a la nostra comunitat, alguna persona que veiem una mica més vulnerable, pues, simplement una trucada o preguntar com està, si necessita alguna cosa per evitar pues, això, no? El que deia abans de les persones que estan més aïllades i que potser no demanen ajuda quan ho poden necessitar.
1: Sabem que l'excés de calor pot suposar un perill per a la nostra salut, però quins serien els efectes que haurien de cridar l'atenció, aquests efectes sobre l'excés de calor?
2: Mira, hi ha com tres punts. En un primer moment seria com una sensació de deshidratació, no?, de la sensació de molta set, no?, i després hi ha com una sensació d'esgotament i al final podem acabar el més perillós de tot en un cop de calor, no? Llavors, quan hi ha un esgotament, també ja notem pues, que hem de tenir aquesta prevenció, és quan notem una calor excessiva, hi ha una sudoració molt intensa, hi ha molta set, i normalment notem com molta debilitat i rampes musculars, per exemple, també, d'acord? ¿Vale? En aquell moment hem de prevenir, de posar-nos a l'ombra, de beure molta aigua, evitar aigua molt freda, també, aigua fresca, però molt freda, i remullar-nos. Com a més important, bueno, com a més rellevant seria ja el cop de calor, que sí que hem de saber una miqueta els símptomes que té per poder prevenir-los, també.
1: Com podem reconèixer, Alicia, un cop de calor?
2: Exacte, el cop de calor ja és quan, bueno, el nostre cos ja no té aquest mecanisme per equilibrar la temperatura nostra corporal, i la temperatura comença a pujar a més de 40 graus de febre,

0: condicionat, si és possible, i mantenir-la a la fresca. I trucar sempre al 061.
1: Aquestes serien les recomanacions de què fer en el cas de que patim o veiem algú que pateix un cop de calor, no?
0: Exacte, sí.
1: I un cop de calor, per què ens pot donar? Ens pot donar amb un matí de platja, per exemple, si no tenim les precaucions adequades?
0: Clar, un cop de calor, bueno, ens pot arribar en qualsevol moment, sempre pues això, no? Que el nostre cos perdi aquests mecanismes d'equilibri, i pot ser en qualsevol lloc, pot ser pues això, a la platja si no tenim unes precaucions adequades, pot ser perquè ja tenim, no, com he dit abans, alguna malaltia crònica que ens ajudi a fomentar això, o pot ser simplement perquè a la persona, que és com dèiem, les persones més vulnerables, a casa no tenen per tenir la casa fresca, no, que això també s'ha d'intentar mantenir sempre la casa fresca per evitar aquesta calor.
1: Uh-huh. Que a vegades, molt sovint, potser fa més calor dins les cases, les vivendes, que no passa a fora, no? I cal tenir també condicions adequades, no?, dins de la llar.
0: Exacte, sempre hem de tenir en compte que s'haurien de tancar finestres, no?, posar els tendals a les hores de més sol, quan es dona el sol directe a la casa o quan hi ha molta més calor durant el dia, i obrir finestres durant més la tarda-nit ja, quan aquesta calor comença a baixar una miqueta per mantenir la temperatura ideal. Si tenim aire condicionat, pues perfecte, o ventiladors, sempre pues intentar mantenir, i molta aigua, sobretot.
1: Uh-huh. Seguir algunes recomanacions ens pot ajudar a prevenir aquests riscos i a gaudir d'un estiu saludable i segur, no? Quines serien les recomanacions? Ens has donat algunes, però si comencem parlant de la vivenda, de la casa, quina seria?
0: Exacte. A la casa pues seria això, seria sobretot per controlar la temperatura, pues mantenir, si és possible, pues amb els aires condicionats. A les hores de primera hora del matí, que encara no fa tanta calor, obrir una miqueta per refrescar la casa, i quan comença el sol, pues baixar, o que hem dit, no?, les finestres, tancar amb els tendals, i mantenir la casa una miqueta més fresca, sobretot molta aigua, i després durant el dia, pues durant la nit, obrir finestres per ventilar aquestes cases.
1: Uh-huh. Això seria dins la vivenda. Al carrer ens posem malalts només de veure, per exemple, al migdia, aquelles persones valentes o agosarades, podríem dir, que surten a fer esport a les hores centrals del dia on més calor fa, doncs aquesta seria una recomanació de que no ho fessin, no?
0: Ah, exacte, sobretot perquè hi ha un risc molt elevat, i a més quan fem un esforç important amb molta calor, de que el nostre cos, pues, el que hem dit abans, no canvia aquesta temperatura i sigui incapaç de controlar la temperatura corporal, i per tant fer un cop de calor a les hores de més sol.
1: Uh-huh.
0: Llavors sempre buscar pues aquestes primeres hores del dia o últimes hores del dia, sempre quan no hi hagi una onada de calor, que a vegades fins i tot a la nit fa moltíssima calor, no? I en aquest moment pues el que hem de fer és evitar aquesta sudoració excessiva i aquest esgotament.
1: Uh-huh. Important anar buscant aquests refugis climàtics també que trobem pel carrer, els arbres que ens donen aquesta tan bona ombra, i anar adaptant-nos una miqueta a les necessitats.
0: Exacte. Des d'aquí, des de la població de Parets, tenim diversos refugis climàtics, que es tracta pues això, no?, de parcs on hi ha molta ombra i que a més tenen aigua, com pot ser el Parc de la Linera, després la Biblioteca de Can Rajoler i els casals com Canoms o Casal Sant Jordi i la piscina municipal, no?, que són refugis climàtics en aquesta època on hi ha pues això, no?, l'aire condicionat, i t'ofereixen aigua, i pot ser una bona manera de passar les hores pues aquestes persones que no tenen a casa, no?, aquesta possibilitat de mantenir-la fresca o que faci molta calor, no?, pues de ser un lloc on esteu a les hores de més sol per evitar aquests cops de calor.
1: Uh-huh. Que si algú passa per aquests espais que acabem d'anomenar en un moment donat i noten la necessitat d'aquest refugi, de refugiar-se o d'hidratar-se, no dubtin pas en acudir. Això al carrer, a la feina, què és el que hem de fer per evitar aquesta o per prevenir la calor?
0: A la feina, sobretot, hem de vigilar molt pues això, no?, de si sempre que sigui possible evitar les hores de més sol, i més aquesta gent pues que està a ple sol al migdia, no? Pues intentar

0: intentar modificar una miqueta els horaris, que siguin els horaris, doncs, avançar una mica els horaris o fer parades més sovint, i molta aigua sobretot, i molta protecció solar, portar gorra, ulleres de sol...
1: Que potser la teoria és molt bonica, però a l'hora de la pràctica, si algú ens està escoltant i són, per exemple, treballadors de construcció, si ja han fet el sostre de la vivenda, molt bé, però com estiguin hores d'ara iniciant aquestes feines, ho tenen complicat per adaptar-se. Però a la mesura que puguin, que es vagin hidratant, que vagin doncs, mullant-se el cos si és que poden, i que intentin passar aquesta jornada laboral el millor possible, no?
0: Buscar alguna ombra en algun moment determinat per anar fent paradetes. Sí.
1: Ho hem dit, però ho recordem perquè és important. Limitar l'activitat física durant les hores de més calor, això ha de quedar clar?
0: Sí, exacte. Sobretot doncs això, no? Quan hi ha les onades de calor, i a les hores del migdia també, que són les hores doncs això, on el cos és més incapaç de poder controlar aquesta temperatura, i molta aigua.
1: Això és important, Alicia, hidratar-nos, però no qualsevol líquid, no? Cal tenir clar què és el que realment ens hidrata, no, Alicia?
0: Exacte. El que ens hidrata és l'aigua. Vale? Per tant, molta aigua, no cal que sigui a grans quantitats, però sí que molt freqüentment. És important, no? I vigilar també una alimentació fresca en aquesta temporada, no? Pues de fruites, de verdures, no? Escollir alimentacions fresques que ens aportin també aigua.
1: Perquè el que són begudes doncs, dolces o fins i tot l'alcohol, d'hidratació poc, això, no?
0: Clar, això més que res, al contrari, no? El que es fa és tenir com més set, no? I ens aporta molt de sucre i poca hidratació. Llavors, això sí que, i més durant aquestes èpoques, hem d'evitar, encara que sigui, no?, el que moltes vegades ens crida l'atenció, però l'aigua és l'únic líquid que realment ens hidratarà.
1: Doncs ja ho sabeu, hidratar-se bé durant tota aquesta època de l'any, tot l'any és important, però ara encara més, i també tenir present que les prediccions meteorològiques ens indiquen de moment que un any més les temperatures arribaran a assolir xifres rècord, i per evitar riscos i gaudir d'un estiu el més fresquet possible, doncs podeu seguir aquests consells que l'Alicia Gómez, que és infermera de l'equip d'atenció primària de Parets, ens acaba de donar. Alguna recomanació més per acabar, o algun consell, Alicia?
0: Bueno, al principi, pues, que aquí estem per si qualsevol dubte que hi hagi o si hem d'atendre alguna persona, i res més. El que hem comentat, que insisteixo molt, pues això, molta hidratació, i tenir cura de la gent més vulnerable, de la gent més gran, tenir-les en compte, i dels nens més petits també, per prevenir aquests cops de calor. I res més. Passar un bon estiu, però amb molta precaució.
1: Exacte, molta precaució, molta hidratació, important per intentar prevenir aquesta calor i passar-lo de la millor manera possible. Si estiguéssim en una platja i de vacances, segur que no tindríem pas problema, però si hem d'estar el dia a dia treballant i sortint al carrer i fent les coses diàries, doncs intentem passar-lo de la millor manera possible amb aquests apunts que ens acabes de donar, que són tan interessants, i que amb petits gestos no patirem. Doncs Alicia Gómez, que és infermera, com dèiem, de l'equip d'atenció primària del Cap Parets, gràcies una vegada més per estar amb nosaltres. Et desitgem que prevenguis també tu la calor, que passis un bon estiu, i serà fins una pròxima vegada.
0: Moltes gràcies, igualment.
1: Adéu.
0: Bon estiu.
1: Igualment. Adéu.
2: Parlem de salut. El Cap Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos. Heu escoltat aquest programa de Rap 107 en redifusió.
3: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a bancsang.net i demostra que quan cal, hi som.
2: Passa un minut de les 10 del matí i avui tornem, també continuem parlant de futbol, com vam fer ahir. A més, amb un jugador paretà, però que ha estat en categories molt més altes que està al Club de Futbol Parets, perquè hem pujat, ha pujat a primera ref amb el Sant Andreu. Ell és l'Alexis García, que és de Parets, de tota la vida. També ha jugat al Parets i, de fet, és un dels referents d'aquest Sant Andreu que ha aconseguit aquest ascens històric i el tenim aquí nosaltres. Alexis, com estàs?
5: Hola, Carles, bon dia.
2: Benvingut aquí als estudis.
5: Gràcies.
2: No sé si hi havies vingut mai. Sembla que no.
5: No hi he estat mai.
2: I això que ets de Parets de tota la vida, nascut el 97? Tu ets el 97.
5: Sí,
2: faràs
5: sí.
2: Aquest any 20...
5: 29.
2: 29. 29 anys. Jo me'n recordo de tu, de la teva època aquí a Parets, amb el futbol, amb el Parra.
5: Correcte. Sí,
2: vas estar un parell d'anys, potser? O tres?
5: Vam estar dos.
2: Dos.
5: Dos anys.
2: Dos anys aquí.
5: I mig amb el Miquel.
2: Amb molt bons records, no?, amb el David.
5: Molt, molt, molt.
2: Perquè va ser a l'ascens.
5: Sí, i tant.
2: Amb tota aquella colla que sí, formava sí, el paraguayo, me'n recordo de defensa.
5: Sí, sí, Litus.
2: Litus.
5: Víctor Vilarrasa.
2: Sí, el Víctor, hombre, i tant.
5: Sergio, no, la teníem.
2: El Sergio Sánchez, sí, sí.
5: Teníem un equipàs.
2: I tant. A davant hi havia aquell toro que jugava havia jugat a Bellavista, que fotia molts gols. Ara me'n recordo com es deia, també. Molts, no, no, sí, sí.
5: Sí, sí.
2: No, no, ja. També teníeu a darrere un defensa africà, que ho tallava tot.
5: Sí, sí, sí, i tant. També fa Pol Collado, que és d'aquí a Parets.
2: I tant, o Pol. Sí, sí, que també ho va deixar, i tant. Tu, Alexis, mira, has acabat a primera ref. Qui ho anava
5: a dir? Sí, sí, hem picat pedra, molta pedra, i mira, al final el futbol m'ha portat, de moment, fins a primera federació, que podré viure aquest any aquesta categoria, que és tan maca. I a veure com surt.
2: Això que jo he llegit por ahí, que va haver un moment de la teva vida que vas dir, hòstia, jo això del futbol, igual em dedico a ser entrenador, i vas estar a punt de plegar, tu.
5: Vaig estar molt, molt, molt, molt a prop. Molt a prop. De fet, estava molt a punt de prendre la decisió, perquè en aquell moment estava fent de coordinador i entrenador a Mollet,
2: sí,
5: a etapes de futbol base. I això que veus que no, que ja no tiraràs cap amunt i que està una mica estancat a primera catalana. I després de xerrar-ho amb la família, amb la nòvia, amb amics, doncs la setmana següent em va arribar una oferta del Vilafranca, que en aquell moment era tercera divisió,
2: sí,
5: de Paolo Mantini, i m'ho vaig prendre com que era una senyal. Era una senyal de que havia de continuar, de que no podia tirar la toallola, i mira, crec que vaig prendre la millor decisió.
2: I tant. A més, va ser, no sé, una senyal important, no? Perquè, ja et dic, si no t'arriba a trucar a Vilafranca, ve a saber, no?
5: Segurament estaria amb un cronòmetre penjat del coll i un silbato a la mà i una pissarra.
2: Més d'entrenador que no de...
5: Sí, entrenador, coordinador, no sé. Estaria fent alguna cosa relacionada amb el futbol, segur, però segurament que no estaria jugant.
2: A Vilafranca ja va ser una temporada molt bona.
5: Sí, vaig fer, a nivell de números, uns números molt bons. Aquell any va ascendir a Europa com a primer i Sant Andreu en el play-off.
2: Sí.
5: I mira, a Sant Andreu es va fixar en mi, sí. Vaig fer molts bons partits contra ells i em van donar l'oportunitat de pujar de categoria, tot i que aquell any amb el Vilafranca vam fer descens,
2: sí.
5: Aunque no vam descendir perquè era època també de
2: Covid.
5: De Covid i de més, i volíem fer dos equips més a tercera divisió i al final es va mantenir. Però jo vaig voler donar el pas a Sant Andreu, vaig fer una categoria més... Però, bueno, porto molts bons records de l'època de Vilafranca.
2: A més de Vilafranca a Sant Andreu, després va haver un impàs, que ja en parlarem a Múrcia, ens veig,
5: sí.
2: I vas tornar a Sant Andreu. Però anem enrere, perquè tu vens d'una família futbolera. El
5: sí.
2: Teu pare ja jugava a futbol. El David García, Antoli.
5: David García, sí, sí. Lateral esquerra.
2: Lateral esquerra del Parets. I d'altres equips de per aquí, no?
5: Sí, sí, va jugar a Lliçà d'Amunt, crec que va ser, Lliçà de Vall, no sé si també ho va tocar. Va estar molt a prop un dia de firmar a Terrassa.
2: Sí.
5: que en aquella època, no sé si era segona A o segona B, va estar fent un període de proves allà, que va estar molt a prop. Però sí, sí, família futbolera. El meu germà també, el gran, el Gerard, també va jugar a Badalona, equips de futbol base d'altes categories. Després va acabar el Lliçà de Vall amb els amics.
2: Moltes lesions.
5: Moltes lesions, un camí diferent.
2: I a més està el petit, que avui havia de venir, que no pot venir, però ja digue-li que sí que compto amb ell, perquè a més ha jugat amb tu a la mateixa categoria, però amb un altre equip.
5: Sí, sí, ho té pendent. Ha de venir.
2: L'Aimar.
5: L'Aimar García, doncs sí, ell molts anys a l'Espanyol, a l'Adam, ara al Girona. Aquest any ha patit un any de moltes lesions, bueno, d'una lesió que l'ha tingut fora del terreny de joc gairebé tot l'any.
2: Amb pubàlgia,
5: però bueno, aquest any ja està recuperat, ja està bé, té moltes ganes d'afrontar aquesta temporada, que segur que li anirà genial, i jo tinc unes ganes de veure el Ver increïbles. Ens hem quedat amb l'espineta de no poder jugar en contra, perquè...
2: No veu arribar?
5: No, perquè els dos partits ell va estar lesionat.
2: Vale.
5: I el partit de la tornada vam estar els dos a la grada. Jo estava sancionat i ell estava lesionat. Però bueno, ens hem quedat amb aquesta espineta que esperem que en un futur, ja sigui en el mateix equip o en contra, ens la podem treure.
2: L'Aimar és més mig centre, no?
5: Sí.
2: Podríem
5: sí.
2: dir. Ell és ofensiu?
5: Organitzador.
2: Organitzador, no?
5: Organitzador.
2: En sí, canvi, sí. Tu ets més de banda.
5: Jo a davant, a fer perill.
2: A fer perill. És curiós perquè tu ets de Parets de tota la vida, vas estudiar a la CESCO, veritat?
5: Sí.
2: Però no he jugat a l'etapa formativa no va jugar al club de futbol Parets.
5: No, perquè jo des de ben petit, amb 3 anys crec que va ser, no tenia encara 4 anys, perquè jo sóc de novembre, els meus pares em volien apuntar a Parets, però com era tan petit no em van agafar, i a Mollet em van dir que sí.
2: Ah.
5: I mira, doncs vaig anar a Mollet i ja des de l'escoleta vaig començar allà, però en prebenjamí ja vaig fitxar per l'Espanyol i ja he fet molta carrera fora de lo que és el Vallès Oriental.
2: Sí, els pericos ja et van fitxar, a l'Espanyol,
5: sí,
2: eh?
5: Sí, no tenia ni 6 anys.
2: Carai.
5: 5 i mig tenia. I ja després d'allà vaig fer quasi bé tota la carrera fora del Vallès Oriental, excepte un parell d'anys que vaig estar al Mollet. I no va ser fins l'amateur que vaig venir aquí a Parets.
2: Amb el Parra.
5: Amb el Parra.
2: Et va fitxar 2 anys, que van ser, si no m'equivoco, 2 ascensos.
5: Vam fer l'ascens de segona a primera catalana.
2: Sí.
5: I després a primera catalana va ser l'any que jo a meitat d'any vaig marxar.
2: Vale. Que va ser a meitat d'any vas decidir marxar. Mm. Que vas anar cap a
5: Mollet.
2: Cap a Mollet.
5: David Parra.
2: Amb el David Parra... Que també estava el Víctor Vidalarrasa, me'n recordo.
5: Sí, vam marxar uns quants cap allà.
2: Vam anar uns quants, sí, sí, ahir se'n van dur els jugadors d'aquí que havia tingut i que confiava molt en ell. Que, de fet, aquest any, saps que el David ha pujat amb el Cardedeu.
5: Sí, sí. El vaig estar veient a la final contra la Mollietense.
2: Tenia
5: una mica el cor dividit.
2: Sí, clar, perquè allà també hi ha els dos germans de Parets que juguen allà.
5: Sí, tant el Pau com el Guillem.
2: Sí, sí.
5: I tenia, bueno, tenia molts amics d'allà de Mollietense, tenia molts amics al Cardedeu, també. I mira, no ho vaig poder celebrar perquè seria anar com uns
2: clar.
5: I uns altres, no?
2: Clar, tu havies vestit la samarreta de Mollietense.
5: Clar, clar, sí, sí.
2: I a més te l'aprecies, també, no?
5: Sí, sí, molt, molt.
2: Està clar. Bé, vas estar allà. Aquí, després hi va haver el tema que ja hem parlat, que vas estar, o Vilafranca et va trucar perquè si no ho deixaves... El Sant Andreu, la primera vegada, la primera etapa a Sant Andreu, molt bé?
5: Molt bé. Va ser una experiència brutal, perquè, bueno, ja ho veieu, l'afició que mou el Sant Andreu és una barbaritat. I segurament és la primera vegada que m'he pogut sentir el més pròxim possible al futbol professional, a sentir-te jugador de futbol, perquè jugar al Narcís Sala és una experiència brutal. Jugues amb 5.000 persones, 6.000 persones...
2: Això no ho poden dir altres equips, eh?
5: Cantant... És una barbaritat. És una barbaritat i és una afició que està fora de categoria totalment.
6: Està segona o primera de divisió, eh?
5: I perquè l'estadi no el podem fer més gran. Si el féssim més gran, hi hauria encara més gent.
6: És que, a més, la gent del barri, hi ha molta gent de tot Catalunya que sí. Li cau molt bé al Sant Andreu.
5: Sí, sí, que ens estem expandint. És que, al final, vas pel barri, vas caminant o vas amb el cotxe a direcció a l'estadi i veus gent amb la samarreta del Sant Andreu. Això a pocs llocs ho pots veure. La gent no va amb la samarreta del Barça, de l'Espanyol,
6: no, no.
5: Del Girona, d'altres clubs, sinó que la gent va amb la samarreta del Sant Andreu. I això ja diu molt de lo que és el barri, del sentit que tenen de pertenença amb el club, i és una barbaritat.
6: Com és que vas anar al Camp Murcià? Com va anar allò?
5: Bueno, va ser una decisió molt complicada, menys meditada de lo que em voldria agradar a mi en aquell moment. El representant em va dir que era la millor opció que podia prendre, on jo podia continuar fent camí, i mira, vaig confiar en ell, vam anar cap allà. Va ser també una experiència molt maca, sobretot a nivell personal vaig créixer molt. Crec que a nivell de maduresa vaig venir sent una altra persona totalment diferent. Uh-huh. I, bueno, al final això és el que me'n vaig emportar d'allà.
6: Tornes a Sant Andreu i mira el que ha passat. Pujar a primera ref. Ha estat una temporada molt bona, no?
5: Sí, a més, jo tenia ofertes en aquest estiu de categories superiors. Podia haver anat a jugar a primera federació. Però jo tenia algú dins de mi, em deia que havia de tornar a Sant Andreu. Al final, quan estàs feliç, quan estàs content en un joc, et sents bé jugant, amb confiança, això va molt més enllà d'una categoria o d'uns salaris o d'uns contractes. Jo sentia que havia de tornar allà a Sant Andreu. Sentia que el projecte és molt ambiciós, volien pujar, volien ser campions, així ho hem aconseguit, ho hem pogut fer, i ara, mira, intentar aquest any fer el millor possible, la millor campanya possible, per intentar portar el Sant Andreu on es mereix.
6: Somieu a aquesta categoria, a fer alguna cosa de maca?
5: Intentarem primer establir les bases, però sí, somiarem.
6: Aquest any, corregeix-me, si no, 10 gols, 7 assistències.
5: Sí, correcte.
6: Això són números.
5: Entre totes les competicions, sí.
6: Són molt bons, aquests números, no?
5: Sí, de fet, crec que són els millors números que he fet, excepte a Vilafranca, que vaig fer també molts bons números. Però sí, són, crec que, els millors que he fet. A més, tinc allà un gol molt important que vaig fer contra el Celta.
6: Correcte.
5: Que, bueno, tenir una oportunitat així, una experiència així, doncs no ho havia viscut mai. I, bueno, aquest any ho he pogut viure i va ser molt emocionant.
6: A vegades hi ha coses que tu no em diràs, no? Però no hi ha hagut cap equip de categoria superior, inclús estrangers, possibilitat d'anar a l'estranger?
5: A l'estiu sí que va haver-hi alguna opció, però no la vam contemplar perquè jo no volia sortir d'aquí de Sant Andreu.
6: Vale.
5: I aquest any, com tenia renovació automàtica, no vam escoltar cap aquí perquè, jo volia també continuar, i com teníem renovació automàtica i ja entren també clàusules i demés, doncs no hi ha hagut cap moviment.
6: Què tal a Sant Andreu amb els companys, entrenador? He fet una pinya ja brutal.
5: Sí, una meravella. Tenim un vestidor. La primera temporada ja va ser un vestidor increïble. Aquest any continuaven molts jugadors d'aquella temporada, doncs la base ja estava molt establida. I, bueno, sí que hem vingut molts jugadors nous, a cos tècnic nou, molts canvis, però que crec que hem portat persones bones, que això és molt important. I hem fet un grup molt maco, hem remat tots cap a una mateixa direcció, tot i que al principi va ser complicat. Però, bueno, ens vam juntar tots un dia al vestidor, vam parlar, que crec que això és el que ens ha portat a on estem ara mateix, i això diu molt, no?, del vestidor que teníem.
6: És un jugador superincisiu, no?, que crea molt perill. a l'extrem.
5: Sí, a mi m'agrada molt anar cap endavant.
6: Encarar, trepitjar
5: àrea, definir, fer jugades d'atac, de perill.
6: I tens gol.
5: Sí, tinc gol, inclús de llargues distàncies. Aquest any també he fet algun gol. De falta directa també he fet algun gol. Bueno, sóc un jugador que ja a tres quarts genero perill, m'agrada fer aquestes situacions, generar aquestes situacions. També tinc companys que és una meravella jugar amb ells, com Sergi Serrano, Max Marcet, aquesta temporada, que jugues amb ells, se la passes i te la tornen, i bueno, tu passes bé, Joan, disfrutes molt.
6: A més, molts partits els hem pogut veure a tele, no?, a BTV, sí. Hi ha... Que el Sant Andreu se'n parla molt.
5: Sí, sí, bueno, és el que diem abans. Estan en un moment molt bo, està creixent molt, sobretot a nivell de massa social. Bueno, crec que el partit del Celta, no sé si el vol veure mig milió de persones. O
6: una bestialitat.
5: Una bestialitat.
6: Sí.
5: Doncs sí, tenim la sort aquesta, no?, que ens segueixen molta gent de molts països, de tot arreu d'Espanya i de Catalunya. I, bueno, tenim també nosaltres la sort de que ens poden veure molts ulls.
6: Què tal la rivalitat amb l'Europa? Aquesta, és que és boníssima, eh?
5: Sí, sí, sí, és molt maca, és molt maca. Des de... A lo millor des de fora es veu diferent, però és molt sana, eh? És
6: més del que ens pensem, no?
5: Sí. Nosaltres, des de dins, amb els companys de l'Europa i de més, al final sabem de la rivalitat que existeix des de sempre, però des de dins es viu d'una manera molt, molt sana. Aquest any no ho hem pogut viure, aquest derbi, però aquest any sí, amb la sort que ho podrem viure en els dos estadis. L'any passat l'Europa jugava fora del Sardenya.
6: Sí, sí.
5: I segurament seran dos partits molt macos de jugar.
6: Seran genials. Amb moltes ganes de tornar a casa, ja amb si novembre, deien, no?
5: Sí, vaig veure una notícia l'altre dia que deia meitat de novembre tindríem ja la gespa. No ho sé, a nosaltres no ens han confirmat res encara. Sabem que ja estan amb les obres i que ja estan fent coses. Esperem que sigui el més aviat possible i tornar al Narcís quan abans millor.
6: Vas tenir una època, una etapa de Kings League.
5: Sí,
6: que sí. Amb el Litus, els germans Ruiz també van estar...
5: Sí, vaig coincidir allà amb el Pau, amb el Guillem, amb el Sergio Sánchez.
6: Sí, sí.
5: Molt diferent a lo que estem acostumats.
6: Per què, allò? Bueno, també era una opció perquè us miràvem molts ulls allà, oi?
5: Sí, i justament acabava de començar, perquè jo vaig anar al segon split. I mira, va ser també un estiu en el que jo no tenia equip, no tenia contracte, perquè vaig acabar amb el Vilafranca. I sí. Vam acabar molt, molt d'hora. I mira, se'm va donar l'oportunitat, em va dir que sí, volia participar, i com no hi havia res i en aquell moment era algo nou i que estava, doncs, al final Piqué i Ibai, molta Home. Gent que et poden veure i que era, doncs, molt guapo participar en això, doncs, mira, vaig anar a 6 partits, crec que van ser, 6 o 7 partits. Em vaig quedar amb l'espineta que el meu equip va anar a jugar a la final, que després la van guanyar. I jo ja tenia contracte amb el Sant Andreu i no em van deixar anar. Però,
6: vale.
5: Però bueno, amb el que vaig viure ja tenia suficient i va ser una experiència molt maca.
6: Va ser una època que el futbol territorial estava una mica espantat, no? Dic, ai, que sí. Se'ns aniran els jugadors... Però, bueno, al final, el Kings League encara continua mirant la gent, però no és el que era, no?
5: No, ha baixat una mica.
6: Ha baixat una mica.
5: De fet, nosaltres teníem clàusules... que ens prohibien jugar
6: Imagina't.
5: A la Kings League.
6: Clar.
5: Sí, sí.
6: Clar, és que se'n anaven molts jugadors, eh? Però mira, ara, per exemple, els Germans Ruiz juguen han tornat a la territorial i... Però, clar, l'impacte mediàtic era brutal, també.
5: Sí, també, bueno, quan crec que portaven ja des del principi ells, tant el Sergio com el Guillem, el Pau, portant des del principi, també imagino que crema una mica... aquell ritme que porten de viatjar, de fer tants partits, tants entrenaments i a més. I mira, al final també a l'època de futbol territorial, de futbol 11, sempre tens aquesta espineta, no? I volien tornar.
6: Bé, tens 29 anys, jo et considero jove, jo encara. Jo crec que a la segona ref has desatado, no?, que es diu, el teu talent. A vegades, igual, en primera territorial, en primera catalana, segona, no es pot demostrar del tot el teu talent, però en aquesta categoria sí, i en primera ref potser encara es nota més el teu talent.
5: Bueno, és que són escenaris molt diferents. Jo sempre li dic a la gent, és més difícil jugar a camps com la Monietense, com el Cardedeu, com en els barris que jugava a Sabadell.
6: Tu vas estar a Sabadell, és veritat, també,
5: sí,
6: jugant.
5: Sí, com parlàvem abans.
6: Sí, sí. És... jugaves a Can Déu, és veritat.
5: A Can Déu, sí, correcte. Sí, sí. Clar, a vegades és més difícil jugar en aquests escenaris perquè camps petits, gespes dolentes, rivals que són molt més durs. Clar,
6: els àrbitres són diferents.
5: Els àrbitres són diferents, no estàs tan cuidat, entre cometes. Bueno, a mi m'era molt més difícil, perquè el meu estil de joc, que és encarar, que és tirar cap endavant, que, clar, ara que marxaves una vegada, vale, dos vegades ja anaves ja, a per tu.
6: Segada.
5: Ja, clar, ja anaves a per tu i ni targeta de groga ni res.
6: Sí.
5: I, bueno, aquí, conforme vas pujant, sí que els equips estan molt més treballats tàcticament, els escenaris també són més grans, has d'anar amb una mica més de cuidado quan puges perquè deixes espais darrere, bueno, has d'estar molt més capacitat a nivell tàctic que no tècnic o individualment, i bueno, això fa també que potser els jugadors que són més tècnics i que necessitem estar en contacte amb pilota i fer regats o superar línies i de més, doncs puguem fer-ho.
6: Tindràs rivals macos, en primera
5: sí.
6: ref.
5: Aquest any, per exemple, tenim Real Zaragoza, que acaba de
6: descendir.
5: El Huesca també acaba de descendir. Bueno, encara no s'han fet els grups, però tot apunta que aquests equips vindran al grup de Catalunya. Sí, sí, serà uns escenaris macos de viure, rivals molt durs. Veurem a veure fins a quin punt puguem competir amb ells i estar a l'alçada d'ells. I per què no, com dèiem abans, somiar per estar el més a dalt possible.
6: Ara descansat, no? Ara estàs de vacances?
5: De vacances, però entre cometes, perquè d'aquí poc ja comencem i ja estem fent cosetes individualment i preparar-nos pel que ve. Però sí, sí, també disfrutant de vacances.
6: Home, estàs una categoria que t'has de cuidar sí o sí, no? I tu, a més, tu t'agrada fer esport, anar a córrer i tal. Tot i que amb aquestes temperatures...
5: Costa, amb aquestes temperatures costa.
6: De gimnàs...
5: Sí, sí, sí. No soc molt aficionat a sortir a córrer sense una pilota. La veritat, no t'enganyaré. Però s'ha de fer. S'ha de fer perquè, bueno, ens espera un any molt físic. El futbol també ha evolucionat molt cap a aquest àmbit.
6: Molt,
5: I hem d'estar bé físicament per poder rendir al màxim possible i tot passa per sortir a córrer, fer gimnàs, preparant-nos, cuidar molt el que mengem i estar el més preparat possible.
6: Veig que segueixes també els equips que... El Parets també els segueixes de tant en tant.
5: Sí, sí, sí, i tant. Sé que aquesta temporada ho han passat malament, igual que els veïns.
6: El Mollet?
5: Igual que el Mollet, perquè bueno, són dos equips on he jugat a primera catalana, inclús el Parets el vaig... L'últim que vam pujar vam ser nosaltres.
6: Sí, i tant.
5: I sap greu, però sé que Viri, per exemple, ha renovat i està renovant gran base de l'equip i és un grandíssim entrenador que segurament que tirarà cap amunt i que aquest any tornaran a pujar segur.
6: Jo, Alexis, et desitjo que et vagi tot molt bé. Tu, el teu germà, quan vingui també li diré, però a tu a primera ref, que segur que anirà bé. A més, amb un equipàs com és el Sant Andreu, que jo crec que la majoria d'aficionats de Catalunya ens agrada aquest equip. El considerem inclús el segon de Catalunya, però que no em prenguin malament alguns equips, perquè aquí hi ha molts aficionats de l'Espanyol, que hi ha més molt... Ja saps que... I a més tu has estat a l'Espanyol,
5: sí,
6: eh?
5: Sí, sí.
6: Però ja sé que el Sant Andreu es consideren a vegades el segon equip de Barcelona.
5: Sí, sí.
6: Perquè, clar, ara l'Espanyol no està a Barcelona. tot i que tradicionalment ho ha estat, no? Bueno, són coses que en aquest cas és rivalitat futbolística. Jo agraeixo molt, en aquest cas, que hagi vingut aquí l'Alexis, i et desitjo molta sort amb el Sant Andreu, i res, que et vagi tot molt bé.
5: Esteu tots convidats a venir aquesta temporada a Sant Andreu, a disfrutar l'ambient que genera allà, de veure un partit de Primera Federació, i res, Carles, moltes gràcies per convidar-me, que no hi havia estat mai aquí. I,
6: a veure si ho repeteixes amb el teu germà un dia.
5: I tant, ens encantaria.
6: Que vagi molt bé, vinga.
5: Gràcies.
6: Adéu, cuida't. Els dilluns, a 11:15 del matí, no us perdeu Tecnius. El programa de noves tecnologies d'Emili Blanque. Els dilluns, a 11:15, Tecnius.

0: Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió. Heu escoltat aquest programa de Rap 107 en redifusió.
1: 012, la millor resposta.
2: Decidit. M'apunto a bateria. O potser a dansa urbana.
3: Doncs si ja ho tens clar, informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
2: No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure al Palau Sant Jordi.
1: Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
0: Passen 6 minuts de les 11 del matí i avui també parlarem d'atletisme. Abans parlàvem de futbol, però avui hem de parlar d'atletisme perquè tenim tota una campiona de parets en 400 metres tanques, campiona de Catalunya sub-18, ni més ni menys. L'Aloma Sosa, qui tenim aquí als nostres estudis. Aloma, què tal? Benvinguda.
4: Hola, bé.
0: Com estàs?
4: Bé, bé.
0: Una mica nerviosa?
4: Sí.
0: No passa res. No, primera vegada que vens a la ràdio o què?
4: Sí.
0: Aloma, tens, ets sub-18, però tens 16 anys, ara.
4: Sí, perquè sóc de desembre, sóc de les petites.
0: Ets de les petites. Bé, aquest cap de setmana anaves a fer diverses proves. Em sembla que un parell de proves vas fer. No sé si anaves amb l'expectativa aquesta de ser campiona de Catalunya.
4: Doncs no, per res del món, mai m'ho imaginava. Tipo, potser pensava que faria podi, però tercera o com a molt segona, però primera mai m'hauria imaginat. Era una cosa al·lucinant per mi. Mai havia passat a una final l'any passat, aquest any és el primer que passa a una final, i era al·lucinant per mi. Vaig flipar, no m'ho creia.
0: Això què és degut? Perquè has evolucionat molt, suposo.
4: Sí, aquest any m'he ficat molt en sèrio entrenant, he entrenat els caps de setmana, he tingut molt en compte els meus hàbits de salut, tipo, anava a dormir a una hora concreta, uns hàbits d'alimentació i tot molt pautat, i he entrenat molt dur i, bueno, ha tingut resultats, sí.
0: Tu presentaves a... Va ser Girona, oi?
4: Sí, a Girona.
0: Amb quina marca... Què era? La millor marca? No anaves amb la millor marca dels participants.
4: No, no. Anava a la tercera, però anava bastant ajustada. Tant per davant com per darrere. Estaven totes més o menys...
0: Per això, que estaves allà amb si puc pujar al podi, però mai pensaves guanyar.
4: No, no, però mai ho hauria pensat.
0: Va, arribes al dia de la prova... I va, i tens febre.
4: Sí, em vaig aixecar, però anava superemocionada. El dia següent, ai, el dia anterior, estava però emocionadíssima. Dic, buah, potser faig podi. I en descop em desperto i tinc una febre que em sentava al sofà i, buf, em marejava.
0: Clar, només comença així, dius, anem bé, no?
4: Sí, sí, per sort hi havia una dutxa que em vaig poder dutxar, perquè de la calor que feia van ficar dutxes, em vaig poder dutxar i em va baixar la febre i just en el moment de sortir estava millor. Però...
0: Dona el tret de sortida. I què? Vas començar bé?
4: Ui, sí, jo vaig començar, que el meu entrenador va flipar perquè vaig anar superràpid, però de cop em vaig cansar. Bueno, no em vaig cansar, el meu cap de cop diu, no, ja no corris més. I vaig començar com a baixar el ritme, em van adelantar, anava a la quarta, i a la recta final, de cop, també vaig escoltar la meva mare cridant i vaig fotre'm un sprint que vaig entrar primera, però no sé ni com, vaig adelantar ja, bum!
0: A totes?
4: Sí, sí.
0: T'havien passat potser dos o tres?
4: Sí, és que anava a la quarta. O la tercera, no sé, però...
0: O sigui, és el teu fort, aquest, l'esprint final, o què?
4: Sí, sí, jo sempre he destacat per sempre en els relleus i tot. L'última recta és la meva, sempre adelanto tothom, perquè tothom no té energies, i jo em guardo les energies.
0: Et guardes les energies, sí. I vas poder... Va, quan vas travessar la línia, devies al·lucinar, no?
4: Sí, sí.
0: Amb tota l'alegria, pujar al podi... Home, això et fa sentir molt guai, no?
4: Sí.
0: 400 tanques és la teva especialitat?
4: No, no, però he començat fa un mes. A l'abril vaig començar, van fer tanques per la Lliga, perquè les que havien de fer-ho, una estava lesionada i bueno, l'altra ja no hi havia ningú que ho fes. I vaig provar-ho, però com fer un favor al club, i de cop van veure que se'm donava superbé, i ja em vaig quedar a una centèsima de la mínima d'Espanya per anar al campionat, i ja vaig veure que se'n donava bé. Llavors van començar amb el meu entrenador a provar a fer tanques, i bueno, anàvem entrenant els dimecres, anàvem entrenant tanques, i a poc he anat millorant, però em queda molt marge de millora, perquè ja et dic, tinc una tècnica pèssima. La meva especialitat és velocitat i també he fet combinades, és que faig de tot.
0: Clar, tanques n'hi ha, entenc, aquí a les pistes de l'atletisme. O que no tens és pista de 400.
4: No, és que, clar, al no tenir pista de 400, les tanques estan supertorçades i em caic així de costat i m'he fet bastant mal entrenant i m'he hagut d'anar al Prat a entrenar perquè aquí, com que no tenim pista de 400, no es pot entrenar tanques. Les curtes sí, però les llargues no, i és difícil. La veritat és que està xulo, estaria xulo tenir una pista de 400, perquè m'he d'anar doncs sí, molt lluny.
0: Doncs sí, i unes tanques a, que estiguin a, idònies per poder practicar, no?
4: Sí, sí.
0: Escolta, i clar, tu 400 ja vas dir que és, se't dona millor que 200.
4: Bueno, sí, se'm donen bastant bé els 400. Aquest any he millorat, perquè l'any passat no vaig fer gaires, i, però aquest any sí, aquest any he millorat molt la meva marca i se m'han donat bé, i també tenia la mínima pel Campionat d'Espanya, tot i que finalment he decidit apostar pel 400 tanques perquè vale, vaig millor en el rànquing, vale, però sí, se'm donen millor.
0: Quina marca vas fer a Girona, recordes?
4: 1:03:53, diria.
0: I amb marge de millora.
4: Sí, sí, jo crec que puc millorar moltíssim, sobretot l'any que ve treballant-ho, perquè aquest any pues, ho puc treballar més si surto més ràpida i constant, però l'any que ve, si milloro la tècnica de tanques, jo crec que puc millorar moltíssim.
0: És que el tema de tanques, no, jo a vegades jo ho he provat a les pistes i jo flipo.
4: Sí, sí, és molt tècnic, és molt tècnic.
0: Has de fer-ho bé.
4: Sí, sí.
0: Perquè la que et toquis una mica et fa perdre molt sí, el ritme, no?
4: Sí, sí. O sigui, si no passes bé la tanca, et pares i has de tornar a agafar l'acceleració i et pots caure i tot. Jo no m'he caigut per sort, espero no caure'm perquè...
0: I has fet les que són 110 metres tanques?
4: No, són, en femení són 100.
0: 100, 100.
4: Les he fet a les combinades, perquè també vaig participar al Campionat de Catalunya de combinades, i les he fet, però com que les he començat a treballar aquest any, doncs encara les passo a 4 gambades, i llavors fas més recolzaments, i les faig, o sigui, les faig ràpid, però tinc molt marge de millora. He d'aconseguir passar-les a 3, i llavors se'n donaran bé. Jo crec que també se'n poden donar bé. L'any que ve aniré a tope amb les tanques.
0: El teu és velocitat, veig.
4: Sí, bueno, sí.
0: Sí, no? Sí, t'agrada? Sí, sí. Vas començar de petit a fer amb velocitat? O cross i això?
4: No, vaig començar a 6è de primària i fèiem de tot, però tampoc em dedicava molt a l'atletisme. Anava per obligació, perquè els meus pares m'obligaven, i m'he començat a ficar en sèrio fa 3 anys o així.
0: O sigui, no era el teu esport, allò de, que havies no, somiat sempre?
4: No, no.
0: Feies alguna cosa d'esport, tu?
4: Sí, he fet de tots els esports. He fet bàsquet, he fet vòlei, de tot, natació, tot, molt. Molts diferents esports, però finalment vaig decidir que havia de fer atletisme perquè sí que m'ha encantat córrer des de petita, però córrer per diversió, no per competir. A mi no m'agradava competir. Però de cop vaig començar a veure que sí que se'm donava bé i vaig anar a saco, però...
0: I mira-la, campiona de Catalunya sub-18. Sí, sí. A més, sent de les petites, no?, en aquest cas.
4: Sí.
0: Bé, dius que també se't dona bé 200 i les combinades. Què és combinades, per la gent que no ho sàpiga?
4: Doncs combinades són, bueno, depèn de la categoria, són 7 proves, 5, els nois són 10.
0: Com un deien decatlón abans, bueno, sí, o heptatlón, no?
4: Sí, heptatlón són les noies i decatlón són els nois.
0: Correcte.
4: Sí.
0: I això se't donava bé?
4: Sí, el que se'm dona molt malament són els llançaments, però no perquè no estigui forta, perquè estic forta, però la tècnica, jo sóc molt dolenta, sóc descoordinadíssima i se'm dona molt malament. Però bueno, l'any que ve, millorant els llançaments, també intentaré trobar una millor posició en les combinades.
0: Distàncies llargues, què? N'havies fet de joveneta, sí, no?
4: Bueno, sí, també vaig participar al Campionat d'Espanya de cross per clubs a Tapuerca.
0: Sí.
4: Sí, a Tapuerca.
0: Correcte.
4: I, bueno, no destaco en el cross, però tampoc se'n dona horrorosament malament.
0: Bé, que bé, no?
4: Sí,
0: bé.
4: Sí.
0: Entrenador, veig que has progressat molt amb en Jaume, no?
4: Sí, sí. Gràcies a ell, es dedica molt, ve hores extres, anem al Prat, ve amb mi a entrenar, i es dedica tot el que pot, a que millorem, sí, es dedica plenament.
0: I els pares què et diuen?
4: Bueno, els pares estan contentíssims, mai s'haurien imaginat.
0: Perquè ara més pots anar al Campionat d'Espanya.
4: Sí, ara...
0: Hi ha un de federacions que es veu que no hi ha 400 tanques i no sé per què no es fa.
4: No, perquè totes les federacions no poden omplir totes les proves i no es fa 400 tanques, si no hauria anat. Perquè
0: això
4: la primera...
0: Injust, va... Això és injust, no?
4: Sí, sí, sí.
0: Això és injust, però sí que aniràs a l'individual.
4: Sí, l'individual és d'aquí 2 setmanes.
0: A on?
4: I... A Castellón.
0: A Castellón.
4: Sí, i faré 400 metres tanques.
0: Allà faràs 400 tanques.
4: Sí.
0: Bueno, suposo que ara deus estar super implicada amb això, no?
4: Sí, sí, ara vinc d'entrenar perquè he d'entrenar molt.
0: On entrenes ara?
4: Bueno, aquí a Parets.
0: Sí. Em pensava que venies del Prat a entrenar.
4: Ah, no, he entrat velocitat.
0: Has entrat velocitat sí, aquí. Tu estàs estudiant encara batxillerat.
4: Sí, estic estudiant batxillerat, que també he hagut de compaginar-ho perquè faig moltes coses. A part de fer el batxillerat, que és molt difícil perquè vull entrar a medicina i he de treure les millors notes, també ho he compaginat que faig música, faig teatre, faig un curs de medicina tots els dissabtes i, clar, és molt difícil compaginar-ho amb tot.
0: Estàs superocupada, eh?
4: Sí, sí.
0: Com, que fas música? On fas música?
4: Ah, bueno, toco el saxo i ve un profe particular a casa.
0: Ah, a casa,
4: però,
0: vale, perquè sí. Anaves a una escola concreta.
4: No, no.
0: Carai. Toques el saxo, t'agrada sí. El jazz?
4: Sí, bueno, toco una mica de tot.
0: Molt bé, molt bé. Teatre i tot?
4: Sí, teatre també. Hem fet l'obra fa unes setmanes aquí al Can Rajoler.
0: Amb els de... Sí, sí, el grup que es fa sempre, sí, sí, sí. Sí. Bé, també se't dona bé o
4: bueno,
0: què?
4: Bueno, era el primer any que ho feia, però ni tan mal.
0: Em va agradar.
4: Sí.
0: I després l'atletisme, que clar, són hores, això, no?
4: Sí, sí, dedico moltes hores... Normalment descanso un dia, o sí, acostumo a descansar un dia, i totes les altres hores són de dedicació, però bueno, és xulo, jo disfruto fent-ho, no és una obligació per mi, tot el contrari, és el meu moment de desconnexió.
0: Però a l'home, tu ja t'has de l'edat, vols fer medicina.
4: Sí, sí.
0: té la marinera.
4: Sí.
0: Però t'agrada?
4: Sí, sí, m'agrada.
0: Tu has plantejat això, eh? Vull dir, això no ho farà... Creiem, l'any que ve ja faràs la SELE, no?
4: Sí, l'any que ve clar, ja faig la SELE.
0: Ja faràs la SELE l'any sí. Que ve, clar. I necessites una nota alta, alta.
4: Sí, però bueno, no deixaré de prioritzar l'atletisme. L'atletisme sempre jo...
0: Bueno, però els estudis en primer,
4: sí,
0: no?
4: Sí, sí. O sigui, no els deixo de costat els estudis, òbviament, m'esforço molt i estic traient bons resultats, però jo l'atletisme és el meu, tipus, és el meu hobby, no el deixaré...
0: Ara vols continuar, no?
4: Sí, sí.
0: I a Parets estàs contenta o què?
4: Sí, sí, el club molt bé, tipus, és un club superfamiliar, que et recomano moltíssim perquè no et ficaran pressió mai, sempre intentaran recolzar-te tot el que vulguis, i siguis bo, siguis dolent, o simplement vinguis per passar-t'ho bé, t'acolliran i és tot superxulo, i bueno, a poc a poc anem progressant, estem progressant molt, tenim bastants campions i...
0: Molts.
4: Sí. Sí, sí.
0: Molts, i moltes, vull dir que sí, sí, sí. Ara l'Ariadna va fa poc, hi ha, hi ha molts, hi ha, i tenim molts entrenadors, no? Els Corbera...
4: Sí.
0: Bé, que déu-n'hi-do, no?
4: Sí, sí.
0: Bé, doncs, jo et desitjo molta sort, que et vagi molt bé aquest campionat d'Espanya, que és d'aquí dues setmanes, que segur que anirà superbé.
4: Sí, moltes ara gràcies.
0: Ara també hi ha la nit de l'esport, sí. hi ha moltes d'això, però... Però que vull dir que ja haver aconseguit el campionat d'Espanya per tu ja sí. Significa molt.
4: Sí, sí, aquest any és el primer que de cop vaig als campionats d'Espanya, però vaig molt sobrada i no ho entenc. O sigui, he fet la mínima, però de moltíssim, i no ho entenc, mai ho havia fet. Però bueno...
0: Això vol dir que voles, que els entrenos estan responent, no?
4: Sí, sí, estan anant molt bé.
0: I el tema... Jo crec que un atleta també ha de cuidar molt l'alimentació.
4: Sí, jo tinc un... O sigui, la dieta me la faig jo, evidentment no vaig a cap especialista, però tinc una dieta estricta abans de cada competició, tipus menjo coses que no se'm repeteixin, que no siguin insaludables, i em cuido molt. Per exemple, ara, fins que no acabi els campionats, no menjo coses insaludables, vaig als aniversaris i menjo, pues...
0: Pastissos, coses d'això? No,
4: bueno, pastissos encara, no m'agraden, però patates fregides i aquestes coses...
0: Ah, per exemple?
4: No. Sí,
0: per exemple.
4: Em cuido bastant.
0: I clar, el tema de festa i això, què?
4: Bueno, aquest any només he pogut anar una vegada perquè no tenia competició, eh? Perquè sempre he dit que no a les meves amigues per prioritzo l'atletisme. Mm, però
0: clar, quan ets tan jove no, ja, no trobes a faltar?
4: Sí, sí, no em convenç molt, però bueno.
0: No, tampoc t'agrada gaire tant sortir.
4: No, sí, sí, sí, m'encanta.
0: T'encanta?
4: Sí.
0: Però, clar, també penses que si no, després no rendiràs.
4: Sí, jo pensava, ja vindrà l'estiu, però, clar, ara l'estiu he d'anar al campionat d'Espanya i tampoc puc, però bueno...
0: L'home, que tens l'agost, doncs.
4: Bueno,
0: aprofita l'agost, ja. Home. Aprofita l'agost. No, sí. Ara ja no tens col·le?
4: No, l'he acabat la setmana passada.
0: Vas acabar la setmana passada i ara et dediques 100% a... El campionat d'Espanya. Doncs t'anirem seguint i tant de bo que et vagi tot molt bé aquest campionat d'Espanya, que ja sí que m'han dit que vas amb la novena millor marca, no?
4: Sí, bueno, encara no han hagut les inscripcions. Van ser ahir, encara no han sortit la llista. De moment en el rànquing anava novena, però pot ser que hi hagi gent que no s'apunti. I el meu objectiu és entrar a la final i a veure quina posició.
0: Aloma, felicitats per aquest campionat de Catalunya, sub-18, 400 tanques, Elles de Parets. Aloma Sosa, en continuarem parlant d'ella, segur. Aloma, moltes gràcies i que et vagi tot molt bé.
4: De res, gràcies a tu.
0: Adéu.
4: Adéu.
5: L'Ajuntament de Parets del Vallès convoca 3 places d'agent de la policia local. Si vols formar part del Servei Públic de Seguretat del municipi, presenta la teva sol·licitud. D'acord amb les recomanacions de la Direcció General d'Administració Pública de Seguretat, s'han d'incloure mesures per tal d'afavorir la participació de la dona en el procés selectiu. En aquest sentit, entre d'altres, no serà necessari disposar del permís de conduir de la classe A2 fins a la finalització del procés. Consulta les bases a la web de l'Ajuntament. T'esperem.

0: on pots anar si pateixes violència masclista o coneixes algú que en pateixi. A la policia local, al 93573-7300. Al CIAT, de Drets Socials, al 93573-7300, a l'avinguda Lluís Companys, 19 primera. O al CAP, a l'avinguda Catalunya 127, al 93562-1689. O també al Punt Lila, al casal de joves de Cal Jardiner, al 691-36-76-64. Parets del Vallès vol garantir la prevenció i detecció de les violències masclistes. Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió.
1: Benvinguts, benvingudes al nostre espai que fem recomanacions literàries. I avui un tema que ens ocuparà molt interessant, però abans de parlar del tema, parlem del llibre. El llibre que us volem recomanar, perquè segur que aquest estiu, a la platja, a la piscina, a la muntanya, on vulgueu, us l'haureu d'emportar i el començareu i no el podreu deixar acabar. És a dir, que no us esperareu, perquè necessitareu seguir fins a saber el final d'aquesta història tan intrigant. De què parlem? Parlem de La Constel·ladora, de l'autora vallesana, perquè és de Terrassa, Sònia Guillén. És un llibre molt interessant de l'editorial Contraluz Editorial, la qual tenim avui a l'altra banda del telèfon i amb qui volem saber més cosetes, perquè estem molt interessades en parlar amb ella. Benvinguda a Rap 107, Sònia.
2: Moltes gràcies, Rosa. Molt feliç de ser aquí.
1: Doncs encantada de tenir-te amb nosaltres avui per parlar precisament de La Constel·ladora. Però vaja, abans de parlar ben bé del llibre, explica'ns una miqueta el títol i de què va això de La Constel·ladora.
2: Doncs el títol fa referència a una terapeuta, que és La Constel·ladora, i que es dedica a fer constel·lacions familiars, un tipus de, diguem-ne, de teràpia on les persones que assisteixen es posen un problema o alguna cosa que els fa patir i s'explora dintre de la teràpia aquestes ferides sistèmiques que heredem moltes vegades i que ens són transmises de generació en generació.
1: Un tema doncs molt, molt interessant, que simbolitza doncs una història que doncs desgranes amb aquestes pàgines del llibre, però per què vas triar titular-lo així?
2: Doncs perquè em va semblar un títol molt potent. De fet, us haig de dir que hi ha un artista que és la persona que ha fet la portada, que és la Lorena Obradors, que si veus la portada, doncs hi ha una dona asseguda i totes les cadires buides al voltant simbolitzen aquestes famílies que ens han antepassats, que abans que nosaltres ens han transmetit aquestes ferides invisibles. I creia que el títol, no, doncs era molt potent, La Constel·ladora, perquè a la gent que ho coneix li queda l'atenció, però a la gent que no en sap res també diu, ostres, què vol dir això? Què vol dir això?
1: Hem de dir que La Constel·ladora, de Sònia Guillén, és un thriller sobre les ferides i els lligams que heretem, fins i tot després de la mort. D'on neix la primera espurna que et va portar a escriure aquest nou llibre? Va ser, primer, podríem dir, La Candela, La relació mare-filla, El misteri. Com va sorgir la primera idea?
2: Doncs, de fet, va ser d'una manera molt singular, perquè jo estava amb altres dones, havíem fet un cap de setmana, i eren dones molt potents, una neuròloga, una psicòloga, una metgessa, i vam parlar d'aquest tipus de teràpia, de les constel·lacions familiars, i de que era una eina doncs, molt potent, i que molts dels seus pacients removien moltíssim, es creaven unes situacions realment singulars, i jo que sóc autora de thriller, quan vaig sentir tot això, no? Aquestes ferides del passat, una teràpia que explora com les relacions familiars ens afecten a nosaltres, no? Inclús quan no les hem viscut, doncs em va semblar potentíssim per un thriller. De fet, vaig arribar a casa i el primer que vaig buscar és, pensava, algú ho haurà fet ja, perquè està tot escrit, no? Doncs no, era un tema innovador i aquell mateix moment vaig començar a escriure.
1: Uh-huh. Hem de dir als nostres oients que la Sònia no és pas terapeuta, és llicenciada en Ciències del Treball i Recursos Humans i ha desenvolupat la seva carrera professional durant més de 30 anys com a assessora, compaginant aquesta activitat amb la docència universitària com a professora d'innovació. Un bon dia, fa uns 3 anys aproximadament, va decidir deixar-ho tot per dedicar-se en exclusiva a escriure. Com va ser això, Sònia?
2: Doncs jo crec que jo vaig ser una de les persones que la pandèmia

0: Queden tants anys per intentar-ho, potser ara és el moment. I vaig decidir, doncs, deixar la feina. Vaig trigar un any encara, perquè és una decisió difícil. Has de fer números econòmicament i veure com te'n sortiràs. Jo tenia dues feines, també era professora d'innovació a la universitat. Vaig conservar una, que vaig deixar ara fa també 3 anys, i vaig començar a escriure. Vaig pensar, bueno, intenta-ho, i si no, doncs, sempre allò que diem, no? Surs de la zona de confort, sempre pots tornar enrere.
1: Exacte, va ser valenta, com s'acostuma a dir, no?
0: Sí, crec que sí, que vaig ser valenta, però és curiós, eh? Quan entres fas una cosa així, comences a conèixer gent que ha fet també passos molt... canvis de vida molt increïbles. Vull dir, vas veient gent que també, sobretot, jo crec que moltes dones també, que ara els rivals 50 dius, vale, escolta, ara estàs ja molt més segura, ja tens els nens grans i dius, què vull fer jo, no? Què és el que vull pels anys que resten? I és curiós, hi ha molta, molta, molta persona i molta dona que es fa aquest plantejament.
1: I que dona aquest pas de dedicar-se una miqueta més a ella mateixa, no?
0: Sí, igual que sigui, eh? Que fan un canvi a la seva vida, que diuen, vale, potser fins ara, no ho sé, no? Com que la vida t'ha arrossegat i et pares i dius, vale, parem, a veure, potser no és deixar la feina, eh? O deixar una relació, el que sigui. Però fan un fins aquí, saps? Em replantejo tot.
1: Doncs una vegada coneguda una miqueta més la Sònia i mantint-se en la seva vida, seguim parlant de La Consteladora, és el seu nou llibre, de, com dèiem, doncs, que tenim avui entre les mans de Contraluz Editorial. Parlem precisament de les constel·lacions que envolten tota aquesta història de misteri, constel·lacions familiars. Com vas abordar aquest ritual, podríem dir, simbòlic? Et vas, m'imagino, documentar, o tens potser experiència personal o t'interessa sobretot com el vas fer servir com a recurs narratiu, Sònia?
0: Doncs la veritat és que, ja et deia, no coneixia el tema, em va semblar molt potent i el primer que faig, òbviament, és anar a la biblioteca i començar a llegir Bert Hellinger, que és la persona que va idear aquest tipus de teràpia, a llegir-lo per comprendre. El que passa és que llegint, no? És com allò, no? Per molt que algú et digui com és el color vermell, no? Aquell famós exemple que et diuen, per molt que algú et descrigui com és el color vermell, fins que no el veus, no? No pots apreciar-lo amb tot. Llavors vaig anar a dues sessions de constel·lacions únicament com a observadora per poder captar realment l'essència del que passa durant aquestes constel·lacions. Però, bueno, com bé dius, jo no sóc terapeuta, sóc escriptora, i com a escriptora el que faig és agafar un tema i que sigui un fil conductor, però que en cap cas és això és un thriller, pura ficció, a més molt addictiva, i que utilitza aquest tema de constel·lacions familiars com a fil, però que en realitat la història doncs, és molt més àmplia.
1: Explica'ls-hi als nostres oients breument de què va la història de La Consteladora.
0: Vale. Aquí sempre tenim el problema, no?, dels thrillers, que podem dir tan poquet, perquè és veritat que és una història que, conforme avances a la lectura, hi ha capes, hi ha molts girs, i llavors no podem fer cap spoiler. Us puc dir que és una mare que no es parla amb la seva filla, la relació està molt malmesa, i ella doncs acudeix a una constel·lació familiar intentant sanar aquesta ferida. Almenys diu, bueno, doncs si no tinc una relació amb la meva filla o la meva filla no em vol veure, jo almenys haig de sanar aquesta ferida. I conforme comencen a constel·lar, cada personatge anirà revelant quin és el seu trauma, quina relació té, i tot va encaixant com en un trencaclosques fins que hi ha un misteri molt més profund, molt més fosc darrere de tot això.
1: I fins aquí puc explicar, no?
0: I fins aquí puc explicar.
1: Parlem de La Candela, l'Alba, La Consteladora. Com crees aquestes protagonistes, aquests personatges?
0: Doncs, a veure, conforme començo a escriure, els personatges van agafant una dimensió més humana, més profunda. Moltes vegades a l'escriure també utilitzes principalment

0: retallades de persones reals o de coses que t'han passat a la vida, i les vas barrejant d'una manera entre ficció, no ficció, experiència pròpia i també imaginació. Els personatges, a mi la Candela, de fet, està basada en una amiga meva, que és una dona impressionant, que acompanya gent al final de la vida. Sí, ella treballa com a acompanyant a la mort, i bueno, hi ha molta gent que està sola o que necessita ajuda per deixar totes les seves coses en ordre i acomiadar-se en pau, i ella fa aquesta tasca, i sempre bueno, m'explicava realment situacions o persones extraordinàries davant d'un fet que a tots ens afectarà. I a mi aquest tema d'explorar doncs, la consciència humana, què passa quan arribem al final, o tot allò que és una mica desconegut encara i que estem estudiant, em cridava molt l'atenció. Llavors, aquesta és la Candela. I també doncs, els altres personatges, crec que les relacions familiars ens marquen moltíssim, per bé i per malament. Són potser la font de felicitat, però també d'infelicitat en molts casos, perquè és el que ens toca com més el cor, no? La teva família, si funciona o no funciona, és potser el que et marca més a la vida. Llavors, tots els personatges m'interessava explorar això, no? Com les relacions familiars ens poden marcar per bé i per malament.
1: Parles precisament a la consteladora del dolor, no? Que es passa de generació en generació, inclús després de la mort, no? Com ho pots treballar, això? A part d'aquesta, m'imagino, amiga que t'ha assessorat i molt bé.
0: Doncs, a veure, jo crec que aquí hi ha uns vincles, no? Que ens uneixen amb les nostres famílies, inclús amb els avis o rebesavis, com si cada vida que hi ha hagut abans que nosaltres hagués deixat una petita empremta, no? A vegades, doncs, carreguem, no sé, dolors. Moltes vegades, inclús, les transmetem de forma inconscient als nostres fills. Jo, a vegades, m'havia descobert a mi mateixa, no?, com una ferida meva fa que projecti aquesta por amb els meus fills que no l'han viscuda. No sé, no? Doncs, què dir-te? Doncs, jo, per exemple, vaig patir un intent de violació quan era jove, i això ha fet que sigui molt poruga a l'hora de la meva filla quan surt a les nits, tal, i ho vaig transmetent inclús de manera inconscient, tant el que parlem com que el no parlem. Llavors, jo crec que aquest ha sigut el punt del llibre, no? Aquestes lealtats inconscients, els dolors. Bueno, crec que tots estem connectats d'alguna manera amb la nostra història, no? I la història familiar.
1: Sònia, com aconsegueixes mantenir l'atenció sense perdre profunditat emocional? Parlem ara del procés creatiu.
0: Bueno, jo crec que em surt d'una manera bastant natural. Primer, perquè sóc una persona molt, molt emocional. Llavors, quan escric, realment deixo anar molta emoció. Part de la meva personalitat està plasmada en els llibres. I després sóc una persona molt, molt curiosa, per això sempre busco temes que siguin més fora del comú, no?, del que llegim contínuament, que obliguin el lector a descobrir un tema nou, no?, almenys. I crec que barrejar aquestes dues coses que m'agraden molt, com és la innovació o el fet de mantenir l'atenció constant i que vagi això, no?, de que dius, ostres, com tenim aquell punt que ens agrada passar una mica d'atenció, de por, des de la tranquil·litat de que estem llegint en un lloc segur i voler saber, vull dir, emoció, que és el meu caràcter, i aquesta curiositat, aquesta atenció que m'agrada, que gaudeixo també jo quan llegeixo, quan veig una pel·lícula, doncs crec que em surt de forma natural barrejar-ho.
1: I si mirem una miqueta més enllà, què és el que t'agradaria que el lector s'endugués quan tanqui el llibre, quan l'hagi acabat?
0: Doncs mira, era una pregunta que no havia pensat, però estic rebent ja els primers missatges de lectors, estic rebent uns quants, i de fet la novel·la ha estat la quarta més venuda la setmana passada, va sortir a les llistes de La Vanguardia, vull dir que té dues setmanes i estic molt contenta. I els primers missatges, la gent el que em diu és: no he pogut parar de llegir, m'he emocionat, hi ha moments que he plorat, hi ha moments que tenia, la gent em diu, se'm posava la pell de gallina o tenia unes sensacions diu, molt intenses, i era una cosa que no m'esperava, perquè al final escrius thriller, no? I no busques tant provocar l'emoció, sinó que sigui una lectura addictiva. I llavors, doncs, estic molt feliç de veure que la gent no la pot deixar i a sobre, doncs, s'emociona o li posa la pell de gallina en molts moments.
1: Felicitat, doncs, per ser de les més venudes i per aquests inputs que t'arriben del lector, no? Siguem una mica agosarats, Sònia. Veus La Constel·ladora com una història que pugui ser adaptable a la pantalla?
0: Ostres, i tant. Soc molt, molt aficionada al cinema. Vull dir, és la meva segona passió. La primera, jo crec, llegir, no?, de hobbies. I però el cinema m'apassiona. De fet, anem un cop a la setmana, tenim un xat familiar i s'apunta qui vol, però sempre hi ha uns quants que anem. I sí, crec que tinc un estil cinematogràfic. Per això, per aquesta passió pel cinema que ens va transmetre el meu pare, que era molt, molt aficionat. I totes les meves novel·les, quan les llegeix, la gent diu, això és una sèrie o això és una pel·lícula. Però potser per això, per aquesta ficció tan gran i que, bueno, les grans pel·lícules, les grans històries també, bueno, són una font de plaer inesgotable.
1: Doncs vinga, a veure si l'escolta qui l'ha d'escoltar i veiem al final també en la pantalla, no?
0: Sí. Escolta, a veure si algú tenim sort i ho escolta, que en aquest país tenim moltíssims bons professionals i molt bones productores.
1: Creus que hi ha una segona part o t'imagines una segona part o una història paral·lela centrada en algun dels personatges de La Constel·ladora?
0: No. De fet, quan vaig escriure El principi d'incertesa, em va sorprendre la llau de missatges de gent que em deia, per favor, diguem que hi ha una segona part. I jo, com sóc molt d'això, d'emoció, escric en el que en aquell moment necessito escriure i em crida molt l'atenció. I normalment, quan acabo un llibre, és perquè el dono per finalitzada la història. Sí que és veritat que hi ha una picada d'ullet a La Constel·ladora, als lectors del principi d'incertesa, perquè bueno, va ser tants els missatges que vaig rebre d'aquesta segona part, que hi ha una picada d'ullet. Però crec que escric un tema i m'agrada descobrir temes nous. No tinc pensament de fer una segona part.
1: Uh-huh. Sònia, has obtingut 2 premis i una menció com a finalista en diferents certàmens. Què t'han aportat aquests premis i aquestes mencions rebudes?
0: Doncs m'han aportat moltíssim. Mira, haig de dir que quan vaig deixar la meva feina, clar, jo venia del món empresarial, que és molt diferent del món editorial. El desconeixia totalment. De fet, no coneixia ningú d'aquest món. I vaig pensar, com puc començar a introduir-me? I el primer que se'm va acudir va ser, doncs, escolta, anem a premis. Vaig ser finalista d'un primer i aquí em van oferir publicar amb Andana Editorial, una editorial valenciana, i amb ells van ser els primers. Vaig tenir una gran sort perquè vaig anar molt, molt ben acompanyada d'ells en aquests primers passos, una gent meravellosa que tinc al cor. I després, doncs, el Ramon Muntaner et dona visibilitat, ja la gent comença a conèixer. De fet, els 2 primers llibres han esgotat edició i un s'ha traduït al castellà. I després un tema que a mi m'agrada molt, com és la ciència-ficció, el Manuel de Pedrolo, que també vaig tenir l'honor de rebre el premi de la filla del Manuel de Pedrolo, i també, doncs, clar, tot ajuda. És com anar fent camí fins que arribes a que una gran editorial t'ofereixi publicar.
1: El teu anterior llibre, El principi de la incertesa, que va obrir una nova etapa, no?, què va significar per a tu?
0: Doncs va significar, per primera vegada, doncs, estar en un llibre que vas a més fires, a festivals, tens més visibilitat, aconsegueixes arribar a un públic més gran. Era un llibre que jo crec que ha funcionat molt bé, molt bé. De fet, està en català, castellà i ara es traduirà al rus. I que, bueno, m'ha donat moltes alegries perquè m'ha permès tenir l'experiència d'arribar a un públic molt més gran, de que la gent et comenci a llegir, a t'escrigui. Doncs, bueno, és una mica dir, vale, començo a creure'm que sóc escriptora, sí.
1: Sabem que abans de publicar La Constel·ladora estaves escrivint un altre llibre. No sé si tens ja una història o aquesta història que continua en marxa o d'altres.
0: Tinc una història que, de fet, era, estava escrivint un altre llibre, però el que diem, no? com soc persona molt passional, quan vaig sentir parlar de les constel·lacions femenines, vaig pensar, haig d'escriure això. El personatge de la Candela em va venir al camp només a sentir-ne parlar de les constel·lacions, i vaig dir, això s'ha de fer, se li ha d'una prioritat, perquè no em trauria del cap aquesta història i no em deixaria treballar bé amb l'altra. Ara l'he reprès, crec que és una molt bona història també, però jo havia de fer lloc perquè pogués sorgir, i ara doncs estic escrivint-la una altra vegada.
1: O sigui que d'aquí poquet també veurem o tindrem noves notícies sobre noves publicacions de Sonia Guillem en breu. Tot té el seu temps, sí, però ja està pensant en pròximes publicacions. La Constel·ladora, de Sonia Guillem, sota l'editorial Contraluz Editorial, Els secrets familiars que també s'hereten, ella que explora la memòria emocional del thriller i que entrellaça aquest dolor dels llaços trencats amb el misteri, un thriller on l'amor d'una mare i el llaç entre desconeguts es converteix a l'única força capaç de travessar la por, fins i tot l'amor, i el dolor que s'hereta a través del temps, no? Et desitgem moltíssima sort, moltes vendes. Sabem que està tant l'edició en castellà com en català, La Constel·ladora. La recomanem, per suposat, no, Sònia?
0: I tant. Jo espero trobar-me amb els teus oients a les seves pàgines i que, bueno, estic segura que serà una lectura que no els deixarà indiferents.
1: Ha estat un plaer tenir-te avui a RAP 107. Et desitgem, com deia, moltíssims èxits, i serà fins a una pròxima ocasió, Sònia Guillén, La Constel·ladora. Gràcies.
0: Moltes gràcies a tu per convidar-me. Una abraçada.
2: Heu escoltat aquest programa de RAP 107 en redifusió.
3: Confirmat. M'han robat el mòbil.
4: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
3: Quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
4: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
3: Tens raó.
5: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
2: Passen 11 minuts de les 10 del matí i avui parlarem del Punt Lila. Jo crec que molta gent coneixeu què és el Punt Lila, sobretot trobeu a les festes majors, entre altres la Festa Major de Parets, que tindrem a finals de juliol, però moltes altres festes majors de la comarca. Nosaltres tenim aquí la coordinadora de Punt Lila, aquí a Parets, presidenta d'Ètic Habitat, una cooperativa que organitza tot plegat, que és la Aida Marzo, qui saludem. Aida, benvinguda. Què tal? Benvinguda als estudis d'aquí RAP 107. Com estàs?
6: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
2: Bueno, coneguda també perquè formes part de Manyacs, de la colla de Manyacs, els castellers de Parets, sí o no?
6: Sí, correcte. Soc castellera d'aquí de Parets.
2: Castellera de fa uns anyets, no?
6: Sí.
2: A més, havies estat, crec que a la Junta, també...
6: Sí, bueno, a la part tècnica. Bueno, pues aprofito l'altaveu que ja m'estàs regalant tu ara mateix. Clar. Per convidar tothom que s'animi a participar de la colla.
2: Que sempre fa falta gent.
6: Sempre fa falta amb mans i camises.
2: Avui parlarem d'Ètic Habitat i dels Punts Liles. Aida, explica'm, qui sou a Ètic Habitat?
6: Mm-hmm. Doncs mira, Ètic Habitat som una cooperativa sense ànim de lucre, d'iniciatives socials i acció comunitària, i treballem per l'administració pública proveint serveis, sobretot a ajuntaments, serveis que van orientats a millorar la qualitat de vida de les persones a les ciutats. Llavors treballem en diferents àmbits, perquè és molt, molt genèric, no?, això que t'acabo de dir, àmbits com per exemple l'accés a l'habitatge social, la mediació de conflictes veïnals, l'atenció psicològica amb joves, l'assessorament jurídic a persones vulnerables, i dintre de tots els serveis que donem tenim una àrea, l'àrea de feminismes, que es diu Fem Diana, el projecte, que el que fem és donar serveis que van orientats a dones que han patit violència masclista, com poden ser serveis d'assessorament jurídic i psicològic, a persones que han patit algun tipus de discriminació LGTBI-fòbica, però també treballem tot l'espectre de la prevenció d'aquestes violències, no? Ho treballem a partir d'anar a centres educatius, a fer tallers amb joves per tal de treballar, no?, en l'erradicació de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques. I dintre d'aquest àmbit de la prevenció de les violències, oferim el que és el servei de punts liles, des de ja fa uns quants anys, des del 2019, a diferents municipis.
2: Veig que us encarregueu de moltes... de molts àmbits. Nosaltres avui parlem dels punts liles, perquè ara se'ns acosta la feina, i és amb, sobretot amb qui teniu contacte aquí a Parets del Vallès, o també tracteu altres temes aquí a Parets del Vallès?
6: Ara mateix portem el contracte de punts liles des de fa ja uns quants anys.
2: Perfecte. I què és el punt lila? Jo crec que molta gent ja ho sap, però estaria bé recordar-ho, no?, i una mica quina funció té, perquè a vegades, sí, es veu una carpa allà, però no sap si la gent... es pot dirigir, és per informar, és per queixar-se... Què és el punt lila?
6: Doncs mira, per sort, això dels punts liles a Catalunya va començar ja fa uns quants anys, 2018 o així, més o menys, i per sort amb els anys s'ha anat coneixent cada cop més. Com tu dius, al principi, quan vam néixer, molt poca gent sabia el que era, no? I venien a preguntar a vosaltres què feu aquí, no? I qui sou i què feu... Però a poc a poc, amb els anys, hem anat veient com el punt lila s'ha establert com un dispositiu que tothom coneix, que és de referència, que està en totes les festes majors i altres esdeveniments multitudinaris, i que per sort s'ha establert com una eina imprescindible i necessària, que és el que és, no? Els punts lila són dispositius que es posen en qualsevol esdeveniment on hi hagi molta gent, multitudinaris, no cal que siguin festes majors, poden ser doncs, això, espais on hi hagi oci nocturn, però també esdeveniments esportius, com per exemple, no, hem estat a la Handball World Cup de Granollers, també, que és un espai esportiu que d'entrada diries, ostres, aquí, doncs sí, on hi ha gent, on hi ha grups de gent, es poden produir violències, amb la qual allà sempre està bé que hi hagi un dispositiu d'aquest tipus.
2: Estàs parlant del que s'està fent ara a Granollers?
6: Sí,
2: que,
6: sí,
2: que venen
6: sí.
2: Tan joves de tot el món, val.
6: Correcte, sí, sí.
2: La Granollers Cup, sí, sí.
6: La Granollers Cup, sí.
2: Correcte.
6: Doncs...
2: Sobretot en llocs que hi hagi molta gent.
6: On hi hagi molta gent, de qualsevol tipus.
2: Sí,
6: perquè et facis una idea, fa un parell de setmanes vam estar a la recepció del Papa de Roma, que va venir a Barcelona, doncs allà vam posar un punt lila perquè es preveia que hi hauria molta gent.
2: També, clar.
6: Llavors, clar, ho relacionem molt amb l'oci nocturn, no?, l'alcohol i tal, però hem de ser conscients de que en qualsevol espai on hi hagi gent es poden produir violències, amb la qual sí que farem un reforç més fort en espais com festes major, no?, i oci nocturn, on la gent doncs, beu alcohol i està de festa i es produeixen més agressions, però bueno, es poden donar en qualsevol espai. Llavors, el que fa el punt lila és... té un dispositiu que pot ser un estant fixe o una parella itinerant o parelles itinerants, que el que fan és... tenen una doble funció. Per una banda, tenen la funció de prevenir les violències a través de la sensibilització i la difusió, no? El que fem, doncs, nosaltres tenim jocs, tenim dinàmiques, que a més les tenim adaptades per tots els col·lectius i totes les edats. També poden venir nens i nenes, infants, creiem que és un tema que s'ha de sensibilitzar des de molt petits, amb la qual tenim jocs per ells, i el que fem amb aquestes dinàmiques és treballar temes com la igualtat de gènere, la no discriminació, el que és una violència masclista, lesbifòbica, no? Conscienciem sobre les relacions sanes, l'amor, el respecte, el consentiment, tots aquests temes els podem treballar en un punt lila en aquesta tasca de prevenció.
2: O sigui, prevenció primordial.
6: La prevenció és el més important del punt lila, però no ens hem d'oblidar que també estem allà com un dispositiu reactiu, no?, d'atenció també, sí. No només de prevenció. I en aquest cas el que fem és que quan hi ha una persona que ha patit algun tipus d'agressió, discriminació, violència, sap que té el punt lila com a espai de referència per anar-hi, per demanar ajuda, per demanar assessorament. Allà el que fem és li donem un espai segur, confidencial, la persona es pot quedar amb nosaltres tota l'estona que necessiti. És un refugi moltes vegades per moltes persones que doncs, estan sent perseguides per un agressor o en altres situacions. No? Ens hem trobat amb noies jovenetes doncs, que s'han separat del grup d'amigues i s'han mig perdut, llavors no saben on anar, doncs van al punt lila i es queden amb nosaltres.
2: Val.
6: Persones que els hi han robat el telèfon mòbil i no tenen com trucar els pares o com contactar amb el grup d'amics, venen al punt lila, no? També ens trobem amb pares i mares que venen a buscar els fills a les festes i queden al punt lila com a espai de referència perquè saben que si els seus fills i filles estan al punt lila estaran segurs, no? O sigui que també som un espai de referència, un espai segur en el qual la gent hi pot anar. Però quan una persona pateix algun tipus d'agressió, ens té nosaltres com a referents per anar a explicar-nos-ho, i nosaltres, el nostre equip, el que fa és que els hi explica tots els serveis que estan al seu abast, els recursos que tenen, quines opcions tenen a l'hora de demanar ajuda, si volen denunciar o no, perquè nosaltres no les obligarem mai a denunciar. Les escoltem, les assessorem, les acompanyem tota l'estona que faci falta i treballem amb elles, doncs, què volen fer, no? Algunes, doncs, se'n van cap a casa, altres ens demanen més informació. Això hi ha cada persona.
2: Ja fa uns anys, no?, que funcionen els punts lila en diverses manifestacions culturals, esportives.
6: Sí. Ja fa uns quants anys que funcionen. Nosaltres estem treballant en punts lila des del 2019 en diferents municipis. Però sí.
2: I la cosa ha anat a més en el sentit de que heu trobat cada vegada més gent que va cap al punt lila a informar-se o a queixar-se o a dir que ha patit una agressió?
6: Sí, i tant, sí. Ara tenim molt... que sempre, doncs, ens fa molta gràcia, hi ha molta gent que ve a saludar-nos, simplement. O sigui, quan ja comença la festa, venen a saludar-nos. Mira, passava a dir-vos hola, per saber on esteu, per saber qui sou i què teniu, no? Perquè, com et deia, tenim jocs, tenim dinàmiques, però també tenim material de merchant, com pegatines, no?, enganxines o xapes, cosetes així, que sempre regalem en totes les festes, aquí a Parets també. I això a la gent sempre li fa molta gràcia, no?, portar-se una pulsera o alguna coseta així, amb la qual hi ha molta gent que ve simplement a dir hola i a veure què tenim, i a jugar amb els jocs, això els encanta, i de fet sempre els estem canviant, cada any els canviem, perquè si no la gent ja se'ls coneix d'un any per l'altre i ens diuen, pues, l'any passat aquest ja el teníeu, bueno, pues, ens anem actualitzant. Llavors, per una banda, sí que ens venen a saludar perquè ja coneixen que hi ha el punt lila, i per altra banda, per sort, amb els anys hi ha cada cop més sensibilització sobre què és una violència, hi ha menys gent que les tolera, per tant, i per la qual cosa demanen ajuda abans que fa uns quants anys.
2: És que fa uns anys es veia normal, segons quines situacions, lamentablement, i ara s'ha dit, ei, prou.
6: Sí, per sort cada cop hi ha més conscienciació sobre aquesta tolerància zero cap a qualsevol tipus de violència.
2: És un espai de sensibilització. De fet, inclús feu i fareu, i heu proposat formació orientada a les entitats, per exemple, per aquesta festa major.
6: Sí, correcte. Clar, la nostra forma de treballar, com que és des de l'acció comunitària, ens agrada que els punts liles no siguin un bolet de anem al territori, fem un punt lila i marxem cap a casa, no? Perquè creiem que la cultura, no, del punt lila, no com a dispositiu, sinó com a cultura, ha de ser transversal en totes les entitats, en tots els serveis que treballen en un territori. Amb la qual sempre intentem proposar a tots els ajuntaments on anem de fer o reunions prèvies de coordinació amb tots els agents que intervenen en una festa major, com poden ser, doncs, policia local, els serveis de barra, música, no?, totes les persones que hi treballin.
2: Protecció civil, etcètera.
6: Correcte, sí. Mm-hmm. Però això, com que no sempre es pot fer perquè és logísticament difícil, bueno, en aquest cas el que farem és que farem una formació orientada a totes les entitats de Parets que organitzen la festa major, tant activitats com barra, sobretot centrat amb la barra. I el que farem és els hi farem una formació sobre detecció i atenció en casos de violència amb oci nocturn. Però aprofitarem l'espai per també treballar la violència en altres espais, és a dir, no només a l'oci nocturn, sinó també dintre de les entitats. Són entitats, totes les de Parets, que organitzen activitats, no?, molt, molt sovint, activitats que són multitudinàries, amb la qual cosa, si tenen aquesta formació de base, els anirà superbé de cara al futur, si algun dia ho necessiten.
2: Això està molt bé, perquè els que estan a la barra del bar poden veure moltes coses, no?
6: Són uns grans aliats, els que estan a les barres del bar. Ells veuen moltes coses i no sempre tenen les eines, no?, d'intervenir o la capacitat, perquè estan superocupades. Clar. Però si elles saben que hi ha un punt lila, sí que poden donar aquesta informació i dir-li a la persona, mira, tens el punt lila allà, ves, saluda i explica això que t'està passant, no? O sigui que... Sí.
2: Amb això s'ha perdut una mica la por de denunciar. Jo entenc que potser anar a la policia encara fa una mica de por. O de, ostres, no sé, igual no em faran cas, o el que sigui. Però potser al punt lila sou més oberts en aquest sentit, no?
6: La policia...
2: Més receptius.
6: Clar, la policia sempre és una gran aliada nostra. O sigui, no concebem un treball sense la coordinació
2: però anar a la policia,
6: amb ells,
2: saps?
6: I elles. Però moltes vegades és el que tu dius, que pot generar una certa por, una certa recança, no? Ostres, si vaig a la policia, això vol dir que ja estic denunciant. Clar, no totes les víctimes se senten còmodes o volen denunciar, perquè a vegades l'agressió et pot venir de part d'un amic teu, de part de la teva parella, de part de... algú proper, no? Estem parlant de pobles on molta gent es coneix i el fet de denunciar et pot posar en una situació que tu t'incomodi, no? Llavors, hi ha persones que se senten més còmodes anant al punt lila perquè saben que allà no estan denunciant, estan sent assessorades, informades. Que el fet d'anar a la policia tampoc t'està obligant a denunciar, això és una cosa que està mal entesa, però sí que entenc que hi hagi persones que tinguin aquesta visió. També, clar, el nostre equip està format sempre per diferents professionals de diferents àmbits. O sigui, totes les professionals que tenim tenen formació i experiència en l'àmbit de violències masclistes i lesbifòbiques, però la formació base, sempre triem equips que siguin multidisciplinars. Sempre hi ha una psicòloga, sempre, però després també hi ha treballadores socials, educadores socials, juristes, no?, que tenen com aquesta mirada, aquest coneixement, per orientar la víctima de la millor manera que necessiti.
2: Per exemple, al Punt Lila, quanta gent sou? Per exemple, aquí a Parets, quanta gent hi sereu?
6: Aquí a Parets som un equip de 4 persones, sempre. Sempre hi haurà 2 persones fixes a l'estand,
2: sí.
6: I 2 persones que estaran fent itinerància.
2: Ah, bé.
6: Vale? Llavors,
2: això és important, no?, el tema itinerància.
6: És superimportant. És superimportant perquè moltes vegades ens trobem que hi ha joves que no fan la festa en l'espai... recintat, sinó que la fan fora, no? I a vegades moltes violències es donen fora dels espais que estan controlats pels organitzadors i organitzadores. Aleshores, el que fem és que hi haurà un estant fixa al parc de la Linera, on estem sempre just a l'entrada, uh-huh. I després les 2 persones que fan itinerància estaran movent-se pel parc de la Linera, però també pels fores, per fora del parc, pels carrers del veïnat, i arribaran fins a la barra de Manyacs, que és l'única barra que queda fora del parc de la Linera, i per tant, doncs, sí, queda una mica més allunyada. Llavors faran com aquest recorregut. És el que hem estat ja fent en els últims anys, ens ha funcionat bastant bé, i l'objectiu de l'aparell itinerant és poder-se acostar als joves que estan fent la seva festa a part.
2: El botellón, ens entenem.
6: El botellot a fora de l'espai vigilat.
2: Sí.
6: I poder parlar amb ells i elles. Dir-los, mira, teniu el Punt Lila allà, si necessiteu qualsevol cosa estem aquí per vosaltres. I també per detectar coses que passen. No?
2: Van uniformats, no?
6: Portem unes armilles de color lila perquè se'ns identifiqui una miqueta.
2: Molt bé.
6: Mm-hmm.
2: Sí, que siguin identificats en aquest cas.
6: Mm-hmm.
2: Normalment el perfil, ja m'has dit, el perfil que us ve a visitar, que alguns us venen a saludar, és un perfil jove, entenc, noia, sobretot?
6: Doncs sí, principalment són noies. Això és un tema que estem treballant des de fa uns quants anys, perquè, clar, el Punt Lila està dirigit a tothom. Llavors, no té cap sentit que només vinguin noies, quan la nostra idea és sensibilitzar a tothom, a tots els col·lectius. Però sí que estem veient un canvi de tendència i cada cop s'acosten més nois, també, a veure què tenim i què estem fent. Per això et deia abans que els jocs que tenim estan orientats a tots els públics, a tots els col·lectius, perquè tothom se senti còmode i tothom se senti a gust venint al Punt Lila, i que entenguin que no és només un espai en el qual es denuncien agressions comeses pels homes, perquè també hi havia com aquesta imatge, i hi ha municipis on hem anat que ens han vist amb molta hostilitat, sobretot grups de nois, no? Sí. Que no han entès la nostra funció, però el que han d'entendre és que l'objectiu del Punt Lila és garantir unes festes sense violència sexista ni LGTB-fòbica, sigui qui ho provoqui, amb la qual també estem allà per ells, perquè a vegades ells també poden ser víctimes d'aquest tipus de violència i per tant, doncs, també està bé que hi siguem per ajudar-los.
2: Entenc que de nit és el moment més crític. Vosaltres funcioneu a partir de certa hora? O al llarg de... a partir de la tarda, ja?
6: Depèn del municipi on estiguem. Però
2: aquí Parets, per exemple.
6: Sí, sempre complim amb els horaris en els que s'organitza la festa. Aquí, per exemple, a Parets estarem del 24 al 27 de juliol, estarem totes les nits.
2: Val.
6: El 24 de juliol estem de 10:30 to 4. El 25 de juliol també. El 26 de juliol de 10:30 to 3. I el dilluns 27 de juliol de 11 to 1:30.
2: Quins tipus d'agressions es denuncien més o us ho comenten més que denunciar, no? Us ho comenten a vosaltres, mira, he patit això. I aquí és un lloc massa propici per aquestes coses o som un lloc dintre el que cap que estem més tranquils?
6: Clar, es dona un fet que és que en els pobles petits, comparat amb municipis
2: Barcelona,
6: grans...
2: Barcelona, per exemple.
6: Es dona un fet que és que no hi ha tantes denúncies d'agressions sexistes pel fet de que molta gent es coneix, no? Aleshores hi ha com més recança a l'hora d'informar de el meu col·lega m'ha fet això, no? O tal persona m'ha fet això, perquè tothom es coneix molt. De fet, les violències en els pobles es donen més en l'espai privat, dintre de la parella, dintre del grup d'amics, que no pas en espais on hi ha moltes mirades, on hi ha molta gent que em pot conèixer, no? Per tant, clar, en aquest sentit semblaria que és un lloc més segur, però també és una trampa, no?, pensar això, perquè la violència es dona en tots els espais, en tots els col·lectius, en totes les cultures, en totes les religions, o sigui, no hi ha un patró que et digui, doncs, aquí es donen més, no? Sí que és veritat, òbviament, que quan hi ha consum d'alcohol o substàncies pel mig, augmenta, clar. Això és evident, igual que també quan hi ha partits de futbol també es donen més agressions per violència, però, bueno, per exemple, l'any passat, aquí a Parets, en tots els dies de Festa Major, vam fer un total de 800 sensibilitzacions, que això inclou, doncs, això, el que et deia de la prevenció i tal, i van haver-hi 3 intervencions per assetjament sexual.
2: Val.
6: Clar, això, home, en qualsevol altre municipi et diria...
2: Es multiplica per bastant més.
6: Clar,
2: no?
6: Sí, correcte, sí, sí.
2: Assetjament sexual, aquí entra tot, no? Vull dir que des de paraula fins a agressió, com es diu, no? A física.
6: Sí, sí, sí. Quan parlem d'assetjament sexual ens referim a qualsevol violència verbal, com poden ser, doncs, això, insults homòfobs, sí, insults sexistes, paraules ofensives, no? Però també violència física, com poden ser tocaments de qualsevol tipus,
2: sí, sí,
6: no?
2: Sí.
6: O intents de, bueno, d'anar més enllà.
2: Això passa a gent jove, sobretot, o també gent molt adulta, també?
6: Passa més amb gent jove, pel que et deia, perquè amb gent més adulta hi ha més recança a l'hora d'anar-ho a denunciar en un punt públic, com pot ser un punt lila, però si mirem estadístiques dels serveis de SIAT, d'atenció a dones, que recullen també aquest tipus de violències, veuríem que la violència es dona en totes les franges d'edat per igual.
2: Déu-n'hi-do.
6: Sí.
2: Abans de l'entrevista m'explicaves que segons a quines zones... i sobretot zones turístiques, zones on hi ha moltes discoteques, allò és un caldo de cultiu.
6: Clar, nosaltres treballem des del 2019 en diferents municipis. L'any passat vam estar en 20 municipis diferents, més de 200 serveis de punt lila, o sigui que et pots imaginar que cada cap de setmana estem fent algun punt lila en algun municipi diferent. I treballem en espais com poden ser... Ara, per exemple, estem tot l'estiu al Front Marítim de Barcelona, a les platges de Bogatell i Somorrostro, que allò és un espai on hi ha moltes discoteques, hi ha molt oci nocturn, i el públic que acostuma a anar-hi és un públic, doncs, que és turista, no?, que està puntualment a la ciutat i després se'n va, amb la qual hi ha una sensació d'impunitat que li sumes al consum, que allà és bastant important, que fa que se sentin impunes a l'hora de cometre qualsevol tipus d'agressió. I allà és on ens trobem més quantitat de denúncies, d'agressions, d'assetjament, de tot tipus, sí.
2: Perquè després en festivals que es celebren per aquí, no sé, ara per Sant Granollers, o Música en Viu, aquí el Cabró Rock... tipus això.
6: Sí, tots aquests espais disposen...
2: O de música tecno, tot això.
6: Sí, sí, sí, tant i tant. Tots aquests espais sempre disposen de punt lila. Nosaltres hem estat tant en festivals d'aquest tipus...
2: O de reggaeton, que ara està tan criticat pel tema de la música...
6: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. També els espais privats, eh? Nosaltres hem fet punt lila en festes privades... o sigui, que qualsevol espai és susceptible de que un punt lila funcioni bé.
2: allà hi sou. Doncs és bo d'això, de conèixer doncs, que aquí també tenim el punt lila. Sí. Jo crec que molta gent ja serveix, per què serveix, però avui hem conegut més perquè què és el que fan i quines funcions fan, sobretot a l'hora de prevenir, però també d'actuar.
6: Sí, també la ciutadania, perquè ho sàpiga, tindrem a disposició de l'equip del Punt Lila un telèfon mòbil, perquè si passa alguna cosa i no poden acudir caminant, no? Perquè això passa, que no poden moure's fins al Punt Lila, tenen aquest telèfon de contacte que poden trucar a l'equip i l'equip es desplaçarà allà on estiguin aquestes persones. És un telèfon que estarà només durant les nits de festa major. És el 623 38 21 18. 623 38 21 18. I és un telèfon que poden utilitzar qualsevol persona que ho necessiti durant les nits de Punt Lila.
2: És bo conèixer doncs, tot això, i sobretot ara que ens acostem a la festa major de Parets, falten pocs dies. Aida, si vol, no sé si vols afegir alguna cosa més del que feu i del que fareu.
6: Res. Recordar-li a les entitats de Parets que ens veiem el dia 2 de juliol a les 6 al pavelló. Joaquim Rodríguez sí. Això, que vinguin totes les que puguin. Elles ja tenen tota la informació, l'Ajuntament els hi va traslladar, així que ens veiem allà i podrem seguir parlant sobre protocols, circuits, serveis i tot el que necessitin.
2: Aida, molta sort també en part de Manyacs, que sé que estàs molt implicada, però també en aquest cas com a presidenta d'Ètic Habitat, la cooperativa, que en aquest cas coordina el Punt Lila de Parets del Vallès, un punt lila, no?, que hi haurà en teniu a l'entrada o per la linera de Parets.
6: Sí, correcte.
2: Aida, que vagi tot molt bé. Moltes gràcies per estar amb nosaltres i fins una altra.
6: A tu, moltes gràcies.
2: Que vagi bé. Adéu.
6: Adéu.
7: Quan cal ajudar, quan hi ha una emergència o quan el poble ho necessita, hi ha persones que fan un pas endavant. Són Protecció Civil de Parets del Vallès, voluntaris i voluntàries que col·laboren en emergències, esdeveniments i tasques de prevenció. Si tens ganes d'ajudar, d'aprendre i de formar part d'un equip compromès, t'estem esperant. Envia un correu amb el teu nom i número de telèfon a protecció.civil@parets.cat. Protecció Civil de Parets. La teva ajuda importa.
8: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
9: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
10: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
11: Realment és que fumar és una merda.
12: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills.
13: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
14: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió. Parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos.
1: Benvinguts, benvingudes, un dia més al nostre espai Parlem de Salut, que ho fem conjuntament amb l'equip d'atenció primària del CAP Parets, de l'Institut Català de la Salut, i més a més parlem de temes molt interessants sobre precisament la salut. Avui volem parlar d'una data que s'acosta. El 31 de maig és el Dia Mundial Sense Tabac i per aquesta qüestió avui tenim a l'altra part del telèfon a la metgessa referent en aquest tema del tabac que té l'equip d'atenció primària de Parets, el CAP Parets, com és la Judit Gómez. Benvinguda, Judit.
2: Moltes gràcies.
1: Com dèiem, avui el tema que ens ocupa és precisament això, el Dia Mundial Sense Tabac, que està promogut per l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, des de l'any 1988 i que aconsegueix centrar l'atenció general sobre el principal problema que representa el consum del tabac per a la salut pública. Precisament és un tema que des del CAP Parets esteu treballant i molt. És així, Judit?
2: Exactament, sí. La campanya d'aquest any del Dia Mundial Sense Tabac es titula Desemmascarem-los, les tècniques que utilitza la indústria amb els productes de tabac i la nicotina al descobert. La intenció d'aquesta campanya és una mica el que ella mateixa diu, desemmascarar una miqueta les estratègies que utilitza la indústria de rentat de cara d'utilitzar productes que més enllà de la típica cigarreta per emmascarar el que és el tabac, la nicotina i altres productes que no són contraproduents per la salut de la població.
1: Quin seria l'objectiu principal d'aquest Dia Mundial Sense Tabac?
2: Un dels principals desafiaments que tenim a nivell de salut pública és combatre aquest atractiu del tabac, sobretot perquè afecta a les persones més joves. Per exemple, així, per dir-te una dada, a nivell l'any 2022, el 12,5% dels adolescents a nivell europeu utilitzaven cigarretes electròniques en comparació al 2% dels adults. Amb una dada així, sobretot el que veiem és que la població més vulnerable a aquest tipus de campanyes és la població jove, i on hem d'incidir més perquè tenen molts anys de vida on poden estar exposats a aquest tipus de substància.
1: Podem dir que els joves no fumen tant cigarretes normals o normals a l'ús com eren fins ara, sinó que es decanten més per aquest tipus de cigarretes electròniques o altres tipus de cigarretes, que també no són gens bones, són també perjudicials per la salut?
2: Exactament, perquè sí que la indústria el que utilitza són estratègies de comercialització basades en el glamour, com un màrqueting molt dirigit, utilitzant dissenys enganyosos, imitant doncs llaminadures, dolços, fins i tot en alguns productes hi dibuixa, hi ha dibuixos animats per infantilitzar-los encara més, i utilitzen fins i tot refrigerants i additius per fer-ho més gustós al paladar.
1: Com afectaria, podríem dir llavors, a la salut aquest tipus de cigarretes?
2: Mira, és que la majoria d'aquests productes no estan regulats. Llavors sí que n'hi ha alguns que figura que no tenen nicotina, tot i que tenen moltes altres substàncies que també són perjudicials per la salut, i en les que figura que tenen nicotina, per molt que ells et diguin una quantitat, pot ser que la quantitat estigui infraestimada en la seva publicitat, perquè ja, com deia, no són substàncies que s'hagin regularitzat.
1: Sí que és cert que ja fa molt de temps que no es veuen anuncis, no es veu publicitat a les televisions, però així com, per exemple, anys enrere, fins i tot s'havia prohibit a les pel·lícules, a les sèries, el que veiem a la petita pantalla, que sortissin fumant, ara tornen a sortir aquests actors fumant sense que la llei, doncs, de moment afecti. Igual de referència a l'hora de fumar al carrer, no? Que hi ha uns espais delimitats i que només es pot fumar en aquell espai. A mica en mica es van fent gestos, però potser encara falta molta pedagogia.
2: Exacte, sí. De fet, és un dels objectius de la campanya d'aquest any. Sobretot és crear consciència, perquè també una altra de les informacions que a mi m'ha arribat de pacients i fins i tot amics o familiars és que molta gent també utilitza aquest tipus de cigarreta com a... perquè dona menys sensació de perill i a vegades ho intenten utilitzar com una manera, un pas prèvi a deixar de fumar, sense ser conscients que a vegades aquests productes tenen més nicotina o fins i tot més productes perjudicials per la salut, o igual tenen els mateixos, però que no està ni demostrat ni hi ha cap pauta de deshabituació tabàquica on es recomani aquest tipus de productes per deixar de fumar.
1: Doncs anem a veure, Judit, com seria el que feu vosaltres des del CAP, des del Centre d'Assistència Primària de Parets, com ajudeu aquelles persones que han dit val, jo fins aquí he arribat, ara sí, he decidit deixar de fumar. Quin és el primer pas i com gestioneu tot aquest tema des del CAP?
2: Bueno, el primer que recomanaria és que demanessin cita amb el seu metge o metgessa o infermer o infermera de capçalera. Històricament nosaltres sempre hem fet grups de deshabituació tabàquica, ara els hem tingut una mica parats, però la intenció és reprendre-ho, fer aquests grups, o el que estem fent ara són és seguiment amb la infermeria que tingui de referència per assegurar-nos d'aquesta deshabituació tabàquica, perquè ara tenim diverses opcions a nivell si el pacient creu que necessita un tractament farmacològic, està finançat un tractament a l'any per pacient sempre i quan estigui vinculat a un d'aquests projectes de deshabituació tabàquica, que ara mateix ho porta més infermeria en l'ambulatori.
1: Quin tant per cent de persones que comencen aquestes, podríem dir, teràpies o aquest tipus de tractament acaben deixant de fumar?
2: Bueno, la meva experiència personal és que la veritat que ajuden molt. Ja, a part del que és el propi fàrmac, també quan els pacients volen donar el pas ja han fet un treball previ de consciència i de mentalització. I la veritat que això, el nostre acompanyament, les recomanacions que podem fer tant abans de que deixin de fumar, perquè hi ha algunes coses que fins i tot els pot ajudar una mica de fer abans, com el propi fàrmac i el seguiment que fem de després del manteniment, doncs la veritat que jo tinc molt bona experiència i crec que el percentatge d'èxit és elevat. A més que, tot i que en el pitjor dels casos tornin a recaure, ja estem més a prop de la deshabituació que abans de començar a intentar deixar de fumar.
1: Quant de temps ha de passar des de que una persona comença un tractament o decideix deixar de fumar fins que realment podem dir que ja és exfumador?
2: És un any. A nivell pràctic i de guies diuen que a l'any de deixar de fumar podem considerar un pacient exfumador.
1: I hi ha una franja d'edat que són més propensos a voler deixar de fumar o és molt variada les edats de les persones?
2: Home, hi ha molta gent que a partir de mitjana edat també veu potser per coneguts que ja tenen i ja experimenten com a i experimenten alguns efectes de la salut per l'exposició tabàquica des de fa molt temps. També veig gent que potser doncs, tant dones com homes que comencen, que tenen el primer fill i també és un moment on molta gent s'anima a deixar-ho. Però tampoc hi ha una edat clau on la gent deixi de fumar. Al final, qui comença sempre... Ara també la població està molt, molt ben informada i tothom, bueno, molta gent sap que és perjudicial. Llavors, per A o per B, tothom acaba trobant un motiu per voler-ho deixar.
1: Per commemorar aquesta efemèride, aquest Dia Mundial Sense el Tabac, quines són les accions que feu en aquests dies o en aquestes setmanes o fins i tot durant tot el mes al Cap Parets?
2: Bueno, sobretot donar molta informació i estar una miqueta més en contacte amb tothom que vingui a l'ambulatori. Més concretament el que farem, com el dia 31 cau en dissabte i no estarem la plantilla habitual i només hi haurà urgències, el que farem serà una taula informativa el dia 30 per això mateix, per acostar-nos una miqueta a la població i veure i resoldre tots els dubtes que tingui.
1: Tot i que hem de dir que passat aquesta data, tothom que tingui interès o neguit o curiositat per saber com abordar aquest tema de deixar de fumar, tranquil·lament es pot adreçar al taulell del Cap Parets.
2: Exacte, sí, que demanin cita amb la, amb la seva infermera o infermer de referència i, o metge o metgessa, i els informarem i els explicarem si estan animats, recomanacions per començar i també les opcions farmacològiques, si així ho desitgen, que podria optar.
1: Judit Gómez, com a metgessa referent del tabac al Cap Parets, per acabar, quines recomanacions donaries?
2: Bueno, una de les que més freqüents diem quan algú es comença a plantejar deixar de fumar, sobretot, a vegades és molt beneficiós canviar de marca perquè la persona no troba el mateix gust fumar una marca que una altra. Quan es fuma, potser canviar la mà amb la que agafa la cigarreta o dispositiu, perquè també és una mica més incòmode el fumar. Amagar el paquet quan acabi de fumar, intentar-ho separar d'accions amb les que ho té molt vinculat, per exemple, si pren un cafè i acostuma a fumar-se una cigarreta, doncs esperar-se mitja horeta després d'haver-se pres el cafè per fumar-se la cigarreta, sobretot també rentar-se les dents després per no tenir el gust i que no li segueixi com recordant, i si pot anar disminuint el número de cigarretes, millor que millor.
1: El 31 de maig, en Dia Mundial Sense el Tabac, aquest esdeveniment que és anual i que se celebra en aquesta data, pretén informar tota la població sobre els perills que suposa el consum del tabac, la principal causa prevenible de defunció al món. La jornada també pretén fer difusió de les pràctiques comercials de les empreses tabaqueres i de les iniciatives que coordina l'OMS per lluitar contra l'epidèmia del tabaquisme, així com donar a conèixer tot el que les persones poden fer per reivindicar el seu dret a la salut i a una vida sana. Un altre dels objectius d'aquesta celebració, protegir les generacions futures d'aquest consum del tabac. Avui hem parlat amb ella, amb Judit Gómez, metgessa referent del tabac de l'equip d'atenció primària del Cap Parets. Gràcies, Judit, per haver estat avui amb nosaltres. I ja sabeu que qualsevol dubte sobre aquest tema del tabac, ella és la metgessa referent, però primer us heu d'adreçar al Cap Parets, al vostre metge de referència. Judit, moltes gràcies.
2: Adéu.
0: Parlem de salut. El Cap Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos. Heu escoltat aquest programa de RAP 107 en redifusió.
3: 012, la millor resposta.
4: M'acabo de trobar el Manel, el veí del segon.
5: Com li va la cerca de feina?
4: Doncs ja n'he trobat una gràcies al SOC.
5: Ah.
4: A la seva oficina de treball el van orientar, li van recomanar formació adaptada al seu perfil i fins i tot el van ajudar amb el currículum.
5: No sabia que el SOC feia tot això. Mm. I aquesta formació la pot fer tothom?
4: Sí, tant si busques feina com si vols créixer o reinventar-te professionalment.
6: El SOC ajuda les persones a trobar feina i les empreses a trobar professionals. Tot sense cap cost. Informa-te'n a serveiocupació.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Mira, Laura, he rebut un missatge on em diuen que no em poden lliurar un paquet perquè l'adreça està incompleta i que cliqui en un enllaç de l'empresa de missatgeria, però jo no recordo que hagi de rebre cap paquet. Qui m'envia aquest missatge?
8: Un ciberestat.

0: mentides.
1: Exacte, l'excusa del paquet que no arriba és només una de les moltes formes que tenen d'intentar enganyar-nos.
2: I si ja hem clicat, què podem fer perquè no ens continuïn robant?
1: És molt important trucar ràpid al banc perquè cancel·lin la targeta. Si a més detectem càrrecs, també ho hem de denunciar a la policia.
2: Que no ens enredin.
3: Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Sí, la setmana passada vam parlar amb l'Alexis García, un jugador que està al Sant Andreu i que va aconseguir l'ascens. Avui parlarem amb el seu germà, l'Aimar, que també juga a segona federació, un paratà que juga a categories altes del futbol català. I que tenim aquí els nostres estudis. Aimar, Aimar García, què tal, com estàs?
5: Hola, estic bé, estic bé.
4: Com va tot?
5: Bueno, pues preparant-nos per la següent temporada.
4: Sí, perquè has estat lesionat, tu. Vens d'una lesió una mica important.
5: Bastant, bastant greu. Sí, vaig estar fora del camp com 5 mesos i mig per l'operació de pubalgia. Però, bueno, vaig... Perquè abans de l'operació vaig estar un any i mig... Un any i poc, jugant amb dolor.
4: Sí, ja, i... ja et feia mal. Això de la pubalgia, sí, sí. Que la tenen ara tants esportistes, el Lamine, el Williams també...
5: Sí, molts. Està de moda ara, sí, sí.
4: I és un problema... Què és?
5: Bueno, és una descompensació de la cadera.
4: Vale.
5: Sí, és que tens a l'abductor menys força, el psoas... És una descompensació. I és difícil perquè... Hi havia dies que estar dormint em feia molt mal.
4: Et feia molt mal, inclús no, dormint.
5: Sí, sí, no em podia ni moure de la cama. I, bueno, va ser dur perquè fa molt dolor i tant temps fora del camp, o sigui, et pot portar problemes mentalment i sobretot físicament, però mentalment ho he portat bastant bé i crec que estic molt preparat per la segona temporada.
4: Això ha requerit una operació?
5: Sí.
4: Va requerir una operació i amb temps de recuperació, etcètera, etcètera.
5: Sí.
4: O sigui, t'has perdut pràcticament tot aquest any?
5: Sí, he jugat gairebé dos partits.
4: Ara al final de temporada?
5: No, a principi.
4: A principi, a més.
5: Sí, i amb dolor i tot, o sigui, sempre era amb dolor.
4: Si no vas poder aconseguir a segona federació, jugues ara amb el Girona B i no vas poder aconseguir amb el teu germà al Sant Andreu.
5: No vaig jugar.
4: Ho vas veure, això sí?
5: Sí.
4: Estava a la grada. Hem de dir que l'Aimar, que com dèiem té 20 anys, és del 2006, jugada a mig centre.
5: Sí.
4: Defensiu, organitzador?
5: Bueno, jo crec que més organitzador, perquè tinc aquella qualitat, però també puc ser defensor i... Però bueno, em manejo bé amb totes les posicions del mig centre. Uh-huh. Ho faig bé.
4: Home, ets un tio alt.
5: Sí.
4: Em recordes una mica el del Barça o Bernal? Una mica de...
5: M'ho no? diuen.
4: Sí, t'ho diuen,
5: sí,
4: no?
5: Sí, sí.
4: També ets una... La forma de jugar també una mica...
5: Sí, una mica.
4: Tens
5: una
4: arribada mica. També?
5: Em costa una mica l'arribada, però l'estic treballant.
4: L'estàs treballant?
5: L'estic treballant.
4: L'Aimar és de Parets, veritat?
5: Sí.
4: De tota la vida, tot i que vas tenir que marxar o vas marxar perquè et van cridar de ben jovenet a un equip important de Catalunya, no?
5: Sí, em van cridar al pas de prebenjamí, em van cridar a l'Espanyol.
4: Home.
5: Sí, vaig fer tota l'etapa de futbol 7 i una mica de futbol 11 fins cadeta, que vaig estar ja 9 anys. Sí, després em va donar la baixa i vaig anar a l'Adam.
4: Això què devia ser? Quina categoria, ja?
5: L'Adam vaig estar amb...
4: Juvenil?
5: Juvenil, de primer any i de segon any.
4: Vale. L'experiència espanyol bé?
5: Sí, molt bé, molt bé. Vaig aprendre molt.
4: Veu guanyar cosetes?
5: Sí, ben, sí.
4: I amb l'espanyol jo sé que la base guanya moltes coses, no?
5: Sí, sobretot vam... A futbol 7 vam guanyar la Liga Promises a Nova York.
4: Sí.
5: I una setmana anterior de la Liga Promises de Nova York vam fer la de Villarreal, que era els equips de primera divisió d'aquí d'Espanya, i vam quedar segons.
4: Molt bé.
5: O sigui que bé. I després vam guanyar una altra lliga important, que va ser la d'infantil B, que bé, fem el pas a futbol 11 i juguem contra gent més gran, i l'Espanyol portava com 10 anys sense guanyar i nosaltres la vam fer campions. Sí, la vam pujar.
4: A l'Espanyol, de què jugaves ja? De mig centre?
5: Vaig començar de central.
4: Ah?
5: O sigui, quan vaig arribar al prebenjamí, em van... Jo

0: Era delante. Jo era davanter, marcava gols.
1: Davanter centre.
0: Sí, i l'entrenador em va dir, tu cap a baix, tu a central, i bueno, vaig fer tota l'etapa de futbol set de central.
1: Bé?
0: Sí, molt bé, molt bé. Sí, sí.
1: Almenys un tio alt.
0: Sí.
1: No, ja anava bé, no? Bueno, no sé, aquella època si eres tan alt, no? Has fet l'estirada ara els últims anys, no?
0: No, bé, jugava bé de central.
1: Vale.
0: I, bueno, quan vaig fer el pas a Futbol 11, em vaig a posar de mig centre.
1: Mig centre.
0: Sí, sí.
1: A l'Adam també, bé, no? Allà vas estar...
0: Dos anys.
1: Dos anys. Bé?
0: Dos anys. També sí, molt bé, molt bé.
1: Home, és un club de base.
0: Sí.
1: Treu molts jugadors.
0: Formatiu, sí. Sobretot formatiu, sí.
1: Fins que un dia et truca al Girona.
0: Em va trucar a Girona i, bueno, perquè... a mi em va cridar l'atenció que feien la Youth League de juvenils, que és la Champions.
1: Sí.
0: I bueno, em va cridar l'atenció això, i el projecte era bo, i bueno, el Girona és bon club, i la veritat que estic content.
1: I què tal la Youth League?
0: La Youth League, bé. O sigui, vam donar la sorpresa. Per ser el primer any...
1: Contra qui veu jugar?
0: Bueno, vam fer la fase de grups, que teníem el PSV... El PSV i... qui més?
1: I un altre equip d'europeu, també d'aquests de Solera, no?
0: Sí, sí, suposo. Sí.
1: I bé, l'experiència?
0: Teníem el Feyenoord, també.
1: El Feyenoord, també holandès.
0: Feyenoord, PSV...
1: Sí, vas tenir que viatjar allà, també?
0: Sí. I el PSG.
1: El PSG, vaja.
0: Sí, vam... El fase de grup no vam perdre ningú partit. Vam empatar dos i vam guanyar un. I després vam passar a fase eliminatòria, se'n van eliminar l'Olympiakos.
1: L'Olympiakos.
0: Sí.
1: Oh, sí, l'Olympiakos, nada menos, els grecs. Clar, la llàstima és ara que el Girona ha baixat al primer equip, no?
0: La llàstima és aquesta, sí, sí.
1: Tot i això, no ha d'afectar en el sentit de la teva formació, no?
0: No, la meva formació no ha d'afectar per res. Jo he de seguir construint el meu camí, i si em donen l'oportunitat de pujar, doncs...
1: Qui tens ara d'entrenador? Quin tindreu d'entrenador?
0: El filial?
1: Sí.
0: No sabem res.
1: Encara no ho sabeu.
0: No sabem res.
1: Canviarà molt la plantilla o què? Canvia molt respecte...
0: Bueno, l'any passat s'han anat del nostre equip com 7 o 8 perquè acaben l'etapa de sub-23.
1: Vale.
0: I bueno, ara no sabem res de fitxatge ni res.
1: I tu ets els joves d'allà?
0: Sí.
1: Del Girona B. La segona federació és una categoria maca, però durilla, no?
0: És durilla, sí, sí.
1: Hi ha molts equips, alguns amb equips veterans, no? També.
0: Sí, sobretot, bueno, hi ha també filials que són joves i costen molt. Però, bueno, els equips veterans són els que tenen experiència i els que saben jugar.
1: Saben jugar i saben com jugar i saben sí. Rascar quan s'ha de rascar.
0: Sí, sí.
1: I ja se sap, no?, tot sí. Això. Bueno, jo que espero que tu ara et recuperis. De fet, ara vas a un entreno de preparació física
0: sí.
1: A Montjuïc.
0: A Montjuïc, al Camp de l'Adam.
1: Sí.
0: Vaig a un preparador físic. I, bueno, m'estic preparant, doncs... per la pretemporada, perquè sobretot a mi les pretemporades em costen molt per tema de físic i tot, i ahí és el que estic treballant aquesta temporada, sobretot per les lesions i tot. I bueno.
1: Compagines amb els estudis, tu? Estàs estudiant, tu, ara, o no?
0: Bueno, ara no estic estudiant, però em molaria fer, perquè vaig començar el batxillerat
1: sí.
0: I no em va molar i el vaig...
1: Ho vas deixar?
0: Vas deixar. I vaig fer un curs de nutrició deportiva per tenir els bàsics coneixements i tot per al futbol, per mi.
1: Vale.
0: I vull fer ara una...
1: Una INEF o alguna cosa d'aquestes, no?
0: No, la prova d'accés al grau superior el vull fer, vale. Perquè vull anar a la universitat per fer nutrició.
1: A nutrició?
0: Sí. I res... Nutrició gairebé per al meu futur, bàsicament, per al futbol.
1: Tu vens una saga de futboleros, no? Perquè ets sí. El petit, el pare ja jugava.
0: El pare, el
1: te'n,
0: gran...
1: Te n'havia parlat, no? El teu pare de...
0: Bueno, a mi no gaire.
1: Un lateral...
0: Sí, sí. Lanyador.
1: Sí, bueno, dels que hi havia abans, no?
0: Sí, sí.
1: Després hi ha el Gerard, es diu?
0: El Gerard.
1: També havia jugat.
0: Havia jugat. Sí, sí, molt bo. Un mig centre, també, que organitzador. Sí, sí, molt bo, molt bo.
1: I que ho va deixar també, en aquest cas ho va deixar per les lesions.
0: Sí, per lesions.
1: I després està l'Alexis, que aquest xaval...
0: L'altre fiera.
1: Sí? Sí. Aquest semblava estancat a categories de regional, diguem, no? La primera catalana... I mira el salt que ha fet, no?
0: Ha tocat totes les lligues. Té una cabeça, un cap molt bé, el té molt bé. I és un jugador molt bo, o sigui, disfrutes anant a veure'l.
1: A més, està en un club que és molt d'aquests de raigambre, no? D'arrel,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: La Sant Andreu, i se l'estimen molt, perquè el coneixen i tot, no?
0: És el millor jugador ja d'allà.
1: Imagina't,
0: sí, sí.
1: Un paratà amb el Sant Andreu, primera ref, que ara està amb el Saragossa, jugarà contra equips...
0: Sí. Ha ajudat molt i ha sofrit...
1: I ha patit molt,
0: també. Ha patit molt.
1: I tu? Penses arribar a categories més altes o què?
0: Jo no ho penso, jo ho faré. Jo.
1: Ho faràs?
0: Jo ho faré.
1: Ho tens clar?
0: Ho tinc clar.
1: Què et diuen els col·legues?
0: Tinc confiança en mi.
1: Perquè aquí encara tens col·legues a parets o què?
0: Sí, tot. Tota la colla.
1: Tota la colla
0: és a parets, no? Des dels 3 anys els tinc aquí.
1: Molts del futbol, també?
0: No, el futbol no.
1: Tinc un
0: que juga estava jugant a l'Espanyol, que es diu Iker Baixauli.
1: Sí, home, i tant, l'Iker Baixauli, sí. No es va lesionar, també?
0: Sí, dels creuats.
1: Sí, sí, sí, sí. L'Iker, sí, sí.
0: També d'aquí, de la colla, tinc Arnau Serret, que juga al Lliçà.
1: Sí.
0: Molt bo, també. I que juguin... Ja està.
1: Aquests. Sí. Els altres són de la colla de tota...
0: De la colla d'aquí,
1: de tota la vida. O sigui, ja prepara la festa major de parets.
0: Sí.
1: La viuràs o no? Sí,
0: sí, bueno.
1: Va, d'aquella
0: baixaré,
1: manera.
0: Baixaré.
1: No pots ir molt alt perquè tu ets ja jugador semi professional. Això del futbol és complicat, per això també.
0: Sí, sí, sí.
1: Que hi ha molts contactes, hi ha molta... Està clar que si vals, vals, no? Però a vegades...
0: És molt difícil.
1: Hi ha un jugador que val i que no pot arribar... Amunt perquè, pel que sigui, no?
0: És molt difícil i a vegades has de trobar tu la sort perquè algun partit hi hagi algú a l'agrada i et vegui i facis un partit que...
1: Així de clar.
0: Sí, sí.
1: I que li agradi i mira. Jo tant de bo que pugui jugar molt ja a partir de setembre, no? A la Lliga. La pretemporada suposo que la feu ja a l'agost, no?
0: Sí, juliol, final de juliol, final, agost.
1: Ja comenceu la pretemporada, comenceu molt abans que els equips aquí d'aquestes categories més baixes. Estàs seguint el Mundial o què?
0: Estic seguint a Espanya només.
1: Només? Ja saps que va caure Alemanya i Holanda?
0: Sí.
1: I Països Baixos?
0: Bueno, sí, sí, ja veus.
1: Ara Espanya... Estàs veient bé o què?
0: Bueno, el primer partit els van confiar una mica.
1: Jo crec que sí.
0: però bueno...
1: Contra Uruguai te'n vols que fessi un partidàs, lo que passa
0: no,
1: que aquella gent...
0: No el vaig veure,
1: tampoc. Rascava. Bueno, era molt tard, també.
0: Sí.
1: És el problema de que es faci aquestes hores, no? Però,
0: sí,
1: bueno.
0: Sí.
1: Escolta, doncs, l'Aimar García, germà de l'Alexis, l'Aimar que juga amb el Girona B, que ha estat lesionat durant tota aquesta temporada, però que... ja està recuperat d'aquesta pubàlgia i res, el que li desitgem és moltíssima sort amb tot el món del futbol i res, que et vagi tot molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Cuida't molt.
0: Igualment. Adeu.
1: Adeu.
2: Va tot bé? És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
3: Això és violència masclista.
4: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible a les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Hola, Ferran. A Florida encara deu ser de nit, però et volia dir que ja hem enviat les primeres comandes. Els aranzels ens feien dubtar, però amb el vostre suport des de l'oficina d'acció a Miami ho hem vist clar.
6: Anna, me n'alegro molt. Avisa'm si necessiteu res més.
7: Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'ajuda a exportar i en tots els teus projectes a l'exterior. Descobreix-ne més a acció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: RAP 107, serveis informatius.
1: La UT, constructora Andaro i Cervià, l'obra obté la proposta d'adjudicació de les obres del nou Institut d'Escola de Parets. La mesa de contractació de l'Ajuntament de Parets del Vallès ha proposat adjudicar les obres d'ampliació del nou Institut d'Escola de Parets a la UT, formada per constructora Andaro S.A. i serveis i manteniment Servial S.L., després de valorar les 5 ofertes presentades al concurs públic. La proposta d'adjudicació situa aquesta UT en primera posició amb 99,85 punts. L'oferta presentada ascendeix a poc més de 3.300.000 euros i incorpora una ampliació de 4 anys en el termini de garantia de les obres. Ara les empreses hauran d'aportar la documentació requerida perquè es pugui formalitzar l'adjudicació definitiva i posteriorment signar el contracte. Segons el cronograma presentat pel govern municipal el passat mes de juny, si es compleixen els terminis previstos, les obres podrien començar durant el pròxim mes de setembre. En paral·lel, s'ha publicat la licitació de les obres de desviament del clavegueram que passa pel centre, uns treballs que, juntament amb els de la xarxa d'aigua potable, haurien d'estar acabats a finals del pròxim mes d'agost. Aquest projecte ha de posar fi a una situació que s'allarga des de fa més de 14 anys amb l'alumnat de l'Institut La Sínia estudiant en aules prefabricades i culminar així una iniciativa impulsada pel govern el 2020 per donar la solució definitiva a aquesta problemàtica. L'operació Vacances Segures és la campanya que cada estiu impulsen Mossos d'Esquadra per informar a la ciutadania de les mesures de prevenció bàsiques que cal adoptar per evitar els delictes més típics de l'època de l'any en la que ens hi trobem, sobretot furts a la platja o en zones concorregudes i robatoris amb força a l'interior de vehicles o domicilis. Els agents visiten aquests dies les poblacions per difondre consells per tal d'evitar furts en zones concorregudes, robatoris a domicilis i també a polígons industrials. Que l'estiu no es porti a relaxar-nos i pensar que estem lliures de riscos. No abaixar la guàrdia és el principal consell que donen Mossos per tenir unes vacances tranquil·les. La gent de Mossos d'Esquadra de l'Oficina de Relacions amb la comunitat de Mollet del Vallès, a la que pertany Parets, en Daniel González, ens recordava la importància de no perdre els hàbits de seguretat.
2: Ara que ve l'estiu, venen les vacances, tan esperades per l'altra part, doncs recordar una miqueta una sèrie de consells bàsics, molt, molt genèrics, de què cal tenir en compte. Són consells de molt de sentit comú, ara no descobrirem res, però que moltes vegades les persones una miqueta es malacostumen, no? I deixen de tenir una sèrie d'hàbits molt, molt simplons de seguretat que per altra banda ens evitarien una sèrie d'ensurts, com pot ser el fet de tancar la porta amb clau cada cop que sortim. És igual si sortim a comprar el pa o sortim quan marxem de vacances. El fet de tancar tots els accessos, balconades, portes correderes, accessos a terrasses, tenir-los correctament tancats. Si disposem d'alarma, recordem que són recomanacions, en cap cas són obligacions. És a dir, si tenim o si disposem d'una alarma, fem-la servir. Fem-la servir comprovant que la connexió a la central receptora sigui adequada i que funcioni correctament. I, evidentment, si marxem, deixar-la connectada. El fet de donar una clau a qualsevol altra persona de confiança que pugui donar una volteta al pis quan nosaltres no estem, no publicar fotos o missatges en el moment que estem de vacances dient que estem a tal lloc o a tal altre o durant el temps que estem a la destinació estival, si hem de publicar alguna cosa, ja estem a temps de publicar-ho quan retornem. I si fem el viatge, ja sigui mitjançant avió, tren o en el propi vehicle, tenir sempre les pertinences ben controlades. Sempre amb nosaltres, si és un vehicle i parem en una estació de servei, el vehicle ben tancat a la vista i no deixar cap objecte de valor, que sigui fàcilment accessible.
1: Un altre dels consells de Mossos és controlar el que es comparteix a les xarxes socials, punt feble i que aprofiten els delinqüents per conèixer els nostres moviments. La gent de Mossos d'Esquadra, l'Albert Gallego, ens parlava de la seguretat digital.
3: ja que introduïm el tema de les xarxes socials, com ja deia el Dani, nosaltres recomanem a la gent de manera preventiva el que entenem que a nivell de seguretat li és més interessant o no. Insistim en que no diem mai de la vida a la gent el que té que fer o deixar de fer en la seva esfera privada o seva esfera privada digital. En qualsevol cas, sí que el que podríem fer com a mesura preventiva, si malgrat tot doncs ens ve molt de gust explicar o publicar cada dia les nostres novetats de vacances, tenir molt clar que els nostres seguidors o la gent que tenim agregada a les nostres xarxes socials són gent que reconeixem i que els nostres perfils, en qualsevol cas, són tancats i que, per tant, nosaltres tenim un cert control sobre aquelles persones que accedeixen als nostres continguts. Això sí que crec que seria interessant per qualsevol persona que té qualsevol xarxa social. Llavors, això que entenem que és una bona mesura preventiva, introduint ja una mica consells també de seguretat digital, doncs això tant els diem a la canalla quan anem als centres educatius a parlar amb ells, com a les famílies o, en fi, a qualsevol àmbit, a qualsevol persona de qualsevol edat.
1: Especialment atents hem d'estar quan ens movem persones amb molta gent, com poden ser els carrers comercials, on són habituals les estrebades de les bosses de mà, o també a la pròpia platja. No hem de perdre mai de vista els objectes personals si anem a banyar-nos dins la mar o quan ens estirem sobre la tovallola. Els furts a la platja són una de les pràctiques delictives més habituals en aquesta època de l'any. El que marca la diferència entre un furt que no comporta la detenció del lladre i un robatori és l'import dels objectes sostrets. És només a partir dels 400 euros quan els agents poden arrestar l'individu i portar-lo davant del jutge. Bons consells per a totes les situacions, mantenir els nostres objectes de valor sempre controlats i no despistar-nos. Recordem, el telèfon d'urgències és el 112, és únic a tot l'àmbit europeu i dona resposta immediata les 24 hores del dia davant d'una situació d'emergència. I podeu telefonar si necessiteu la policia, serveis sanitaris o bombers. És gratuït i es pot trucar fins i tot des de llocs on el vostre operador no té cobertura. L'Albert també ens parlava d'una de les tècniques que fan servir els lladres, com són els marcadors a les portes dels domicilis.
3: De la mateixa manera que el 112 el podem utilitzar de manera preventiva, sempre tenint en compte que és un 112 i que no es pot trucar per qualsevol. Però quan tenim una percepció més o menys de que hi ha quelcom que no quadra i no fa falta ser massa explícit amb explicar què és el que no em quadra i puc trucar el 112, nosaltres ja ens permet guanyar temps d'arribar al lloc, d'identificar si s'escau a qui siguin allà, o per un altre costat, si no és per identificar alguna persona, perquè nosaltres això ens genera intel·ligència policial i sabem que algú està treballant la zona aquella i aleshores fa que els nostres companys d'investigació o del grup de paisà estiguin més proactius i prioritzin potser el sector A, o B o del sector C. Per tant, si ens hi trobem, està bé arrencar, tant sigui el nostre, com sempre diem, tant sigui el nostre domicili com el d'un tercer, perquè fes allò pel veí, allò que desitjaries que el veí fes per tu.
4: No?
3: I que jo, com sempre diem, visc que el tercer primera i pujo per les escales i el primer primera veig que hi ha un marcador, truco el 112, espero que vingui la patrulla, després la patrulla ja farà el que cregui. I vostè ja n'ha informat i, com el vi, a més també es queda més tranquil.
1: L'operació Vacances Segures ens recorda que si marxem de vacances i estarem uns dies fora de casa, hem d'assegurar-nos que no es nota que la vivenda està buida. Demanar a una persona que de confiança que reculli el correu de la bústia i, sobretot, no anunciar-ho a les xarxes socials o en llocs públics. La policia recomana no deixar objectes de valor dins dels domicilis o, en tot cas, disposar d'una relació detallada amb marques i models i fotografies que ens permeti recuperar-los si ens els roben i els detenen. Altres consells que donen Mossos és no deixar roba estesa, si es pot col·locar temporitzadors que encenguin i apaguin llums i aparells electrònics, millor que millor, i en el cas de voler presentar una denúncia, us podeu adreçar a qualsevol de les comissaries que trobeu les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Al telèfon d'atenció ciutadana, al 012, us poden informar de la més propera. També trobareu tota aquesta informació a la seva pàgina web, www.mossos.cat.
0: Notícies.
1: La policia local de Parets del Vallès ha incorporat en les darreres setmanes a 7 nous agents per reforçar la plantilla i que funcionarà a ple rendiment durant aquesta pròxima festa major d'estiu. El passat dilluns, 20 de juliol, es va dur a terme l'acte

0: companys i companyes, no?, de la policia que els últims dies s'han incorporat a la nostra plantilla i que arriben en el millor dels moments, no?, com és el reforç a la festa major d'estiu. Una festa, doncs, amb un model realment molt efectiu, molt segur, i evidentment poden passar coses, però sempre comento, doncs, el gran dispositiu que la nostra plantilla prepara per les festes majors d'estiu. Portem uns anys, doncs, que hem reforçat tant en tema de seguretat, no?, doncs, de vigilància, com amb els nostres propis efectius, i per tant, doncs, una festa major en la qual, evidentment, per poder gaudir tots plegats, doncs, també és prioritari a la seguretat, no?, sobretot de cara a aquelles hores més altes de la nit. Per tant, doncs, donar-los la benvinguda. He vist que és una plantilla, doncs, els nous agents són molt joves, o bastant joves, i això està molt bé, no?, perquè ja tenim, doncs, combinem, no?, aquesta experiència, aquesta veterania, doncs, amb nous talents i companys que arriben, no?, amb molta il·lusió. I, per tant, hem volgut donar-los la benvinguda i molts ànims, perquè arriben uns dies que, evidentment, com és la festa major, que són dies meravellosos, que són dies il·lusionants, però que també són dies molt durs, amb moltes hores, i sobretot, doncs, allà és on hem de demostrar, doncs, aquest potencial, no?, que té la nostra policia local.
1: 7 nous agents al cos de la policia local de Parets, els agents que es van integrar al cos fa tot just 2 setmanes. La seva incorporació permetrà reforçar els dispositius i els serveis de seguretat previstos per a la festa major d'estiu. D'aquesta manera millorarà la prevenció, la vigilància i l'atenció a la ciutadania durant els diferents actes programats. Així mateix, la policia local podrà donar també resposta, una resposta més propera i eficient davant de qualsevol incidència que es pugui ocasionar.
2: Els germans Noah i Eric Gandia, per tants que fan natació al Club Natació Santa Perpètua, han aconseguit grans fites aquesta temporada. Començant per l'Eric, que ha competit al Campionat de Catalunya d'Estiu Júnior, ha aconseguit la medalla d'or en els 50 lliures i 50 papallona i la medalla de plata en 50 esquena. També va quedar 8è en el 100 papallona i en la 23a posició en 200 estils. Parlem amb l'Eric Gandia, qui ens ha explicat aquesta competició.
3: Hola, soy Eric Andía y hoy explicaré cómo ha ido el Campeonato de Cataluña en 2026 en esta temporada en verano. Para empezar, conseguí 3 medallas, una de oro en 50 crawl, haciendo 24-6-3, otra medalla de oro en 50 mariposa, haciendo 26-2-5, y por última, una medalla de plata en 50 espalda, haciendo 28-1. La verdad que estoy bastante orgulloso de mis premios y mis logros y seguiré luchando para mejorarlos y llegar a un futuro mejor.
2: Ja l'heu escoltat, té ganes de millorar i de seguir treballant, just igual que la seva germana, la Noa Gandia. Ella ha participat recentment en el Campionat de Catalunya i en el d'Espanya a la vida estiu. El de Catalunya va aconseguir el bronze en 400 i 800 lliures i en el d'Espanya va millorar algunes de les seves marques a l'anterior campionat. Escoltem la Noa Gandia.
4: Hola, soy Noa Gandia. Os voy a explicar cómo fue el campeonato de Cataluña y de España. En el de Cataluña obtení 2 medallas de bronce en 400 crawl y 800 crawl. En 50 crawl quedé sexta y en 800 crawl quedé quinta. Después hice el campeonato de España. Mejoré el 50 crawl y el 800 crawl. Pero en el 200 crawl y en el 400 crawl subí marca. Pero igualmente estoy muy contenta de los resultados. Pido gracias a mis entrenadores.
2: Aquests dos germans, representant Parets arreu del país, continuen creixent a nivell esportiu i personal. Seguirem de prop la seva trajectòria al Club Natació Santa Perpètua en la propera temporada.
5: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.

Inhale. Exhale. Inhale.

0: RAC 107, notícies.
1: El grup francès Thales confiarà al centre productiu de Parets del Vallès el negoci internacional de targetes SIM, els eSIM, i solucions d'internet de les tipus cicles, en anglès IoT. Parets reforça d'aquesta manera el seu rol a la multinacional amb noves capacitats productives que comportaran la contractació d'un centenar de treballadors i treballadores. Això suposarà duplicar la plantilla actual. Amb una inversió d'uns 4 milions d'euros, l'empresa preveu condicionar uns espais que té disponibles a les instal·lacions de Parets i la compra de nova maquinària també per als nous productes. Actualment, el centre de Thales a Parets del Vallès es dedica a la personalització de targetes de crèdit i de serveis de banca digital. Subministra a les principals entitats financeres de l'Estat, com CaixaBank, BBVA, Sabadell o Santander. L'operativa de la planta de Parets creixerà ara amb una nova producció que abraça les targetes SIM, que emmagatzemen la identitat dels clients per disposar de dades i fer trucades per telèfon mòbil. eSIM, amb les mateixes funcions però integrades directament al circuit dels aparells durant el procés de fabricació, i IoT, tecnologies que connecten objectes a internet. Aquest últim àmbit es relaciona, entre d'altres, amb la tecnologia de les balisses que s'han convertit en obligatòries als vehicles i que permeten connectar amb serveis d'emergències. L'avenç de la planta de Parets és doble perquè, a més de captar nova producció, serà el centre d'enginyeria i de disseny d'aquests productes. S'afegiran a les tasques de ciberseguretat que també es fan a Parets en suport al funcionament intern i als productes que ja es fan a la planta, que arriben a uns 10 milions de targetes anuals per a entitats bancàries. La direcció de la multinacional a l'Estat destaca la importància d'una inversió que consolida Catalunya com un centre estratègic per al desenvolupament de tecnologies de la connectivitat a Europa, impulsant tecnologies que permeten una connectivitat més segura, flexible i sostenible per a operadors, empreses i indústries a tot el món. Tot i que els primers passos d'aquesta activitat ja es faran al mes de setembre, amb un període de prova, no s'espera que la nova línia de negoci estigui plenament operativa fins al tercer trimestre de 2027, un cop obtingudes les certificacions GSMA, l'organisme que aplega els operadors de telefonia mòbil. Thales ja ha col·laborat amb Telefònica en una solució eSIM que facilita disposar en una única targeta de perfils de múltiples operadors. L'empresa Thales a Parets del Vallès és hereva de l'antiga Gemalto i està instal·lada al nostre municipi des de l'any 1992. Va ser aquell any quan l'empresa, dedicada tradicionalment als àlbums fotogràfics i productes d'impressió gràfica, s'hi va traslladar des de Barcelona. La localització a casa nostra va comportar un rellançament industrial i l'interès de diversos grups internacionals. La producció va derivar cap als plàstics intel·ligents, targetes bancàries i productes per a la telefonia. La companyia es dedica als actuals serveis de personalització bancària des de l'any 2014. I encara a l'àmbit econòmic i també a Parets del Vallès, parlem d'Idilia, que ha obtingut diversos premis per les innovacions de la marca Nocilla. La marca Nocilla, que el grup Idilia fabrica a casa nostra, ha obtingut diversos reconeixements per les innovacions que ha tret al mercat els últims mesos. Un dels més destacats és el segon lloc en el radar de la innovació de la consultora World Panel, que ha destacat l'estratègia d'evolució del mercat de cremes amb nous sabors com Nocilla, pistatxo o unes galetes amb la marca Boom. També s'han destacat el llançament de la seva crema de cacau amb trossos de galeta. Anteriorment ja s'havien destacat innovacions en la fira d'alimentària. I també acabem parlant en l'àmbit econòmic i d'empreses del nostre municipi de Grífols, que busca noves indicacions per als seus derivats de plasma. El grup farmacèutic Grífols avança en la recerca de noves indicacions terapèutiques per als seus tractaments derivats del plasma. La setmana passada l'empresa va administrar la primera dosi a pacients per a dos assajos clínics independents en fase 3. Els assajos es practiquen sobre les teràpies de la immunoglobulina Gamunex-C i del producte Shimbifi. El primer dels assajos avaluarà l'eficàcia del Gamunex C en combinació amb el tractament mèdic estàndard per prevenir infeccions en pacients amb immunodeficiència secundària, sovint provocada per tractaments de quimioteràpia i en factors com càncers hematològics. El segon assaig calibra la seguretat de Xembify per tractar la poliradiculoneuropatia desmineralitzada inflamatòria crònica, que és una malaltia autoimmune. Per això també la importància de donar plasma i per la necessitat de ser autosuficients a Catalunya. Grifols busca noves indicacions per als seus derivats de plasma, per aquests medicaments, per aquestes teràpies, per a tractaments derivats del plasma.
0: RAP 107, notícies.

0: RAP 107, serveis informatius.
1: La UT, constructora Andaro i Cervià, l'obra obté la proposta d'adjudicació de les obres del nou Institut d'Escola de Parets. La mesa de contractació de l'Ajuntament de Parets del Vallès ha proposat adjudicar les obres d'ampliació del nou Institut d'Escola de Parets a la UT, formada per constructora Andaro S.A. i Serveis i Manteniment Cervial S.L., després de valorar les 5 ofertes presentades al concurs públic. La proposta d'adjudicació situa aquesta UT en primera posició amb 99,85 punts. L'oferta presentada ascendeix a poc més de 3.300.000 euros i incorpora una ampliació de 4 anys en el termini de garantia de les obres. Ara les empreses hauran d'aportar la documentació requerida perquè es pugui formalitzar l'adjudicació definitiva i posteriorment signar el contracte. Segons el cronograma presentat pel govern municipal el passat mes de juny, si es compleixen els terminis previstos, les obres podrien començar durant el pròxim mes de setembre. En paral·lel, s'ha publicat la licitació de les obres de desviament del clavegueram que passa pel centre, uns treballs que, juntament amb els de la xarxa d'aigua potable, haurien d'estar acabats a finals del pròxim mes d'agost. Aquest projecte ha de posar fi a una situació que s'allarga des de fa més de 14 anys amb l'alumnat de l'Institut La Sínia estudiant en aules prefabricades i culminar així una iniciativa impulsada pel govern el 2020 per donar la solució definitiva a aquesta problemàtica. L'operació Vacances Segures és la campanya que cada estiu impulsen Mossos d'Esquadra per informar a la ciutadania de les mesures de prevenció bàsiques que cal adoptar per evitar els delictes més típics de l'època de l'any en la que ens hi trobem, sobretot furts a la platja o en zones concorregudes i robatoris amb força a l'interior de vehicles o domicilis. Els agents visiten aquests dies les poblacions per difondre consells per tal d'evitar furts en zones concorregudes, robatoris a domicilis i també a polígons industrials. Que l'estiu no es porti a relaxar-nos i pensar que estem lliures de riscos. No abaixar la guàrdia és el principal consell que donen Mossos per tenir unes vacances tranquil·les. La gent de Mossos d'Esquadra de l'Oficina de Relacions amb la comunitat de Mollet del Vallès, a la que pertany Parets, en Daniel González, ens recordava la importància de no perdre els hàbits de seguretat.
2: Ara que ve l'estiu, venen les vacances, tan esperades per l'altra part, doncs recordar una miqueta una sèrie de consells bàsics, molt, molt genèrics, de què cal tenir en compte. Són consells de molt de sentit comú, ara no descobrirem res, però que moltes vegades les persones una miqueta es malacostumen, no? I deixen de tenir una sèrie d'hàbits molt, molt simplons de seguretat que per altra banda ens evitarien una sèrie d'ensurts, com pot ser el fet de tancar la porta amb clau cada cop que sortim. És igual si sortim a comprar el pa o sortim quan marxem de vacances. El fet de tancar tots els accessos, balconades, portes correderes, accessos a terrasses, tenir-los correctament tancats. Si disposem d'alarma, recordem que són recomanacions, en cap cas són obligacions. És a dir, si tenim o si disposem d'una alarma, fem-la servir comprovant que la connexió a la central receptora sigui adequada i que funcioni correctament. I, evidentment, si marxem, deixar-la connectada. El fet de donar una clau a qualsevol altra persona de confiança que pugui donar una volteta al pis quan nosaltres no estem, no publicar fotos o missatges en el moment que estem de vacances dient que estem a tal lloc o a tal altre o durant el temps que estem a la destinació estival, si hem de publicar alguna cosa, ja estem a temps de publicar-ho quan retornem. I si fem el viatge, ja sigui mitjançant avió, tren o en el propi vehicle, tenir sempre les pertinences ben controlades. Sempre amb nosaltres, si és un vehicle i parem en una estació de servei, el vehicle ben tancat a la vista i no deixar cap objecte de valor, que sigui fàcilment accessible.
1: Un altre dels consells de Mossos és controlar el que es comparteix a les xarxes socials, punt feble i que aprofiten els delinqüents per conèixer els nostres moviments. La gent de Mossos d'Esquadra, l'Albert Gallego, ens parlava de la seguretat digital.
3: i aquí introduïm el tema de les xarxes socials. Com ja deia el Dani, nosaltres recomanem a la gent de manera preventiva que entenem que a nivell de seguretat li és més interessant o no. Insistim en que no diem mai de la vida a la gent el que té que fer o deixar de fer en la seva esfera privada o seva esfera privada digital. En qualsevol cas, sí que el que podríem fer com a mesura preventiva, si malgrat tot doncs ens ve molt de gust explicar o publicar cada dia les nostres novetats de vacances, tenir molt clar que els nostres seguidors o la gent que tenim agregada a les nostres xarxes socials són gent que reconeixem i que els nostres perfils, en qualsevol cas, són tancats i que, per tant, nosaltres tenim un cert control sobre aquelles persones que accedeixen als nostres continguts. Això sí que crec que seria interessant per qualsevol persona que té qualsevol xarxa social. Llavors, això que entenem que és una bona mesura preventiva, introduint ja una mica consells també de seguretat digital, doncs això tant els diem a la canalla quan anem als centres educatius a parlar amb ells, com a les famílies o, en fi, a qualsevol àmbit, a qualsevol persona de qualsevol edat.
1: Especialment atents hem d'estar quan ens movem persones amb molta gent, com poden ser els carrers comercials, on són habituals les estrebades de les bosses de mà, o també a la pròpia platja. No hem de perdre mai de vista els objectes personals si anem a banyar-nos dins la mar o quan ens estirem sobre la tovallola. Els furts a la platja són una de les pràctiques delictives més habituals en aquesta època de l'any. El que marca la diferència entre un furt, que no comporta la detenció del lladre, i un robatori és l'import dels objectes sostrets. És només a partir dels 400 euros quan els agents poden arrestar l'individu i portar-lo davant del jutge. Bons consells per a totes les situacions, mantenir els nostres objectes de valor sempre controlats i no despistar-nos. Recordem, el telèfon d'urgències és el 112, és únic a tot l'àmbit europeu i dona resposta immediata les 24 hores del dia davant d'una situació d'emergència. I podeu telefonar si necessiteu la policia, serveis sanitaris o bombers. És gratuït i es pot trucar fins i tot des de llocs on el vostre operador no té cobertura. L'Albert també ens parlava d'una de les tècniques que fan servir els lladres, com són els marcadors a les portes dels domicilis.
3: De la mateixa manera que el 112 el podem utilitzar de manera preventiva, sempre tenint en compte que és un 112 i que no es pot trucar per qualsevol. Però quan tenim una percepció més o menys de que hi ha quelcom que no quadra i no fa falta ser massa explícit amb explicar què és el que no enquadra i puc trucar al 112, nosaltres ja ens permet guanyar temps d'arribar al lloc, d'identificar si s'escau a qui siguin allà, o per un altre costat, si no és per identificar alguna persona, perquè nosaltres això ens genera intel·ligència policial i sabem que algú està treballant la zona aquella i aleshores fa que els nostres companys d'investigació o del grup de paisà estiguin més proactius i prioritzin potser el sector A, o B o del sector C. Per tant, si ens hi trobem, està bé arrencar, tant sigui el nostre, com sempre diem, tant sigui el nostre domicili com el d'un tercer, perquè fes allò pel veí, allò que desitjaries que el veí fes per tu.
4: No?
3: I que jo, com sempre diem, visc el tercer primera i pujo per les escales i el primer primera veig que hi ha un marcador, truco el 112, espero que vingui la patrulla, després la patrulla ja farà el que cregui. I vostè ja n'ha informat i, com el veí, a més també es queda més tranquil.
1: L'operació Vacances Segures ens recorda que si marxem de vacances i estarem uns dies fora de casa, hem d'assegurar-nos que no es nota que la vivenda està buida. Demanar a una persona que de confiança que reculli el correu de la bústia i, sobretot, no anunciar-ho a les xarxes socials o en llocs públics. La policia recomana no deixar objectes de valor dins dels domicilis o, en tot cas, disposar d'una relació detallada amb marques i models i fotografies que ens permeti recuperar-los si ens els roben i els detenen. Altres consells que donen Mossos és no deixar roba estesa, si es pot col·locar temporitzadors que encenguin i apaguin llums i aparells electrònics, millor que millor, i en el cas de voler presentar una denúncia, us podeu adreçar a qualsevol de les comissaries que trobeu les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Al telèfon d'atenció ciutadana, al 012, us poden informar de la més propera. També trobareu tota aquesta informació a la seva pàgina web, www.mossos.cat.
0: Notícies.
1: La policia local de Parets del Vallès ha incorporat en les darreres setmanes a 7 nous agents per reforçar la plantilla i que funcionarà a ple rendiment durant aquesta pròxima festa major d'estiu. El passat dilluns, en 20 de juliol, es va dur a terme l'acte de presentació oficial d'aquests nous agents al davant de les dependències de la policia local, a la zona del sector Ibeco, a la Volta. La presentació va estar presidida per l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, i el regidor de Seguretat Ciutadana, ciutadana a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, amb la presència de l'inspector en cap de la policia local de Parets, en Manu Díaz. Hem parlat amb el regidor de Seguretat Ciutadana, en Francesc de la Torre, i ell ens parlava d'aquests nous agents de la policia local de Parets, que també formaran part, com dèiem, del dispositiu de seguretat que trobarem a la Festa Major d'Estiu aquest pròxim cap de setmana.
4: Desitjar molta sort als nous companys i companyes, no?, de la policia que els últims dies s'han incorporat a la nostra plantilla i que arriben en el millor dels moments, no?, com és el reforç a la Festa Major d'Estiu. Una festa, doncs, amb un model realment molt efectiu, molt segur, i evidentment poden passar coses, però sempre comento, doncs, el gran dispositiu que la nostra plantilla prepara per les festes majors d'estiu. Portem uns anys, doncs, que hem reforçat tant en tema de seguretat, no?, doncs, de vigilància, com amb els nostres propis efectius, i per tant, doncs, una festa major en la qual, evidentment, per poder gaudir tots plegats, doncs, també és prioritari a la seguretat, no?, sobretot de cara a aquelles hores més altes de la nit. Per tant, doncs, donar-los la benvinguda. He vist que és una plantilla, doncs, els nous agents són molt joves, o bastant joves, i això està molt bé, no?, perquè ja tenim, doncs, combinem, no?, aquesta experiència, aquesta veterania, doncs, amb nous talents i companys que arriben, no?, amb molta il·lusió. I, per tant, hem volgut donar-los la benvinguda i molts ànims, perquè arriben uns dies que, evidentment, com és la Festa Major, que són dies meravellosos, que són dies il·lusionants, però que també són dies molt durs, amb moltes hores, i sobretot, doncs, allà és on hem de demostrar, doncs, aquest potencial, no?, que té la nostra policia local.
1: 7 nous agents al cos de la policia local de Parets, els agents que es van integrar al cos fa tot just 2 setmanes. La seva incorporació permetrà reforçar els dispositius i els serveis de seguretat previstos per a la Festa Major d'Estiu. D'aquesta manera millorarà la prevenció, la vigilància i l'atenció a la ciutadania durant els diferents actes programats. Així mateix, la policia local podrà donar també resposta, una resposta més propera i eficient davant de qualsevol incidència que es pugui ocasionar.
5: Els germans Noah i Eric Gandia, per tants que fan natació al Club Natació Santa Perpètua, han aconseguit grans fites aquesta temporada. Començant per l'Eric, que ha competit al Campionat de Catalunya d'Estiu Júnior, ha aconseguit la medalla d'or en els 50 lliures i 50 papallona i la medalla de plata en 50 esquena. També va quedar 8è en el 100 papallona i en la 23a posició en 200 estils. Parlem amb l'Eric Gandia, qui ens ha explicat aquesta competició.
6: Hola, soy Eric Andía y hoy explicaré cómo ha ido el Campeonato de Cataluña en 2026 en esta temporada en verano. Para empezar, conseguí 3 medallas, una de oro en 50 crawl, haciendo 24-6-3, otra medalla de oro en 50 mariposa, haciendo 26-2-5, y por última, una medalla de plata en 50 espalda, haciendo 28-1. La verdad que estoy bastante orgulloso de mis premios y mis logros y seguiré luchando para mejorarlos y llegar a un futuro mejor.
5: Ja l'heu escoltat, té ganes de millorar i de seguir treballant, just igual que la seva germana, la Noa Gandia. Ella ha participat recentment en el Campionat de Catalunya i en el d'Espanya a la vida estiu. El de Catalunya va aconseguir el bronze en 400 i 800 lliures i en el d'Espanya va millorar algunes de les seves marques a l'anterior campionat. Escoltem la Noa Gandia.
7: Hola, soy Noa Gandia. Os voy a explicar cómo fue el campeonato de Cataluña y de España. En el de Cataluña obtení 2 medallas de bronce en 400 crawl y 800 crawl. En 50 crawl quedé sexta y en 800 crawl quedé quinta. Después hice el campeonato de España. Mejoré el 50 crawl y el 800 crawl. Pero en el 200 crawl y en el 400 crawl subí marca. Pero igualmente estoy muy contenta de los resultados. Pido gracias a mis entrenadores.
5: Aquests dos germans, representant Parets arreu del país, continuen creixent a nivell esportiu i personal. Seguirem de prop la seva trajectòria al Club Natació Santa Perpètua en la propera temporada.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.

sé què pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.